Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

cartró, tormenta inútile, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses nines.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

son. D'una altra del somni i roda el món. I roda el món, escolta com roda el món. Superada la síndrome d'Estocolm. Superada i la síndrome d'Estocolm.

quants milions. De síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra rodo molt el món.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blanc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons,

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

cert, veritat i ciència i aliment. Un Déu que no mira ni escolta, un àngel nascut d'una pedra. Gira que gira el món, mas sempre la

mig avorrits, divagadors de l'esperit. Nostre moment és arribat i arreu se sent ferum d'esclat. I és que a la torre de les hores hi ha un paio que no toca vores. Gire que gira el món, més sempre la veritat desperta del seu son.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

València, el País Valencià, per segar el blat, un fals, etc., fan servir una eina que es diu corbella. Fins aquí l'explicació. Ara parlem de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que he cantat. La samarreta.

corrent, perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa per aquesta samarreta, no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici, fer de ferrer.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar el 30 i 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb només una avaria, hores d'ara la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar al domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. Volkswagen també reduirà un 50% el catàleg de models i un 75% la complexitat de l'oferta. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. El Ministeri de Gènere reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent que deixa un vehicle al voral. A la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar al domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, de speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però també que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos, però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest de grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Sí. Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, un tastant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és sens dubte menys dur i inclús i tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que hem tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat veure colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit, i jo li faig una entrevista. Clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí,
0: que també
1: exacte,
0: som
1: polítics,
0: tots, però aquí està. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots. Avui jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme amb totes les emissores que han volgut que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòlegs psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines, tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també, doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
3: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 del matí per causes que s'estan investigant. Una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
3: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
4: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure-us i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
3: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
3: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
3: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
5: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat a USTEC i, a la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
6: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
5: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora oberta obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
5: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
5: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, de Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
7: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè clar, ara veiem aquest Poliorama doncs semi com modern, així com molt, una decoració molt, però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
5: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
5: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
8: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com bé deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
8: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
9: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
8: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu que tu fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
8: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
10: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet a l'Obert per Vacances també d'aquest cas en què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
10: Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
11: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
11: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
12: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
11: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
0: Mm-hmm. I altres notícies també que ens porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé.
11: Sí,
0: no,
11: a successos, Marina, a successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim apunt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
0: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
11: Bé.
0: Sí? Darrer programa.
11: Últim programa, ja.
0: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
11: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
0: Vinga, fins ara, Marina.
11: Fins ara.
0: Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses. Que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles. Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
13: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
14: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, programa, eh? Com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
14: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs després doncs estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
0: Oh, que és important, sí.
14: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'altra manera com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs es dona veu també, doncs, en aquest sentit, doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
14: Moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veu Silenciades de l'entitat Afacit, per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no?, que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
14: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que més se'ns dona bé, no?, aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Molt bé. Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
14: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada. I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
15: Així és molt. M1FM. M1FM.
0: Quina verseta que teniu, els de Lleida, els de M1FM. Arnau Vilà, bon dia.
16: Bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
16: Aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Muna abans de la meva arribada i que és productora musical, fa
0: Ostres.
16: Música i s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
16: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
16: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final.
0: Sí.
16: Us començo explicant que Emun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Aubesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen
0: sí.
16: al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, sí. També s'hi ha d'estar.
16: I, a més, clar, si l'audiència sí. té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som sí. Terra, dedicat al món rural, el Menja't la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat,

0: proximitat dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
1: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
0: emunencs i emunenques.
2: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
0: Correcte.
2: Són els oients i oientes, que dèiem
0: l'altre dia. Correcte, correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
3: Amunt, amunt.
0: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
2: Tal qual.
0: Així.
2: Ja.
0: Ostres. Emissora municipal, amunt.
2: Tal qual. No, és senzill, és molt descriptiu,
0: sí,
2: és el que
0: sí,
2: és.
0: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
2: Doncs jo des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
0: Doncs un plaer, un plaer, Núria.
2: M'heu conquerit. Arnau Vilà, ha sigut un plaer també treballar amb vosaltres. Una abraçada
0: igualment.
2: Forta, company.
0: Igualment, que vagi molt bé.
2: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
4: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
2: Pota blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, ara no voldria ficar la pota. A veure qui em saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
5: Bon dia.
2: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
5: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava.
2: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament, al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
5: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
6: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
5: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
6: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i a més ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa Enganxat als Pedals.
2: En sona, sí, alguna cosa.
6: Doncs en definitiva celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
2: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
5: Mira, doncs ens podeu escoltar al 91.6 de l'FM.
6: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
5: Això va bé.
2: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos, totes... Jo acabo d'esbarrar...

0: No, igualment, que quedi, ha sigut un plaer.
1: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
2: A tu.
0: Adéu.
1: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
3: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. I sí, han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
1: Sí.
3: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
1: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
3: sí, imagina't, sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina pues, es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia. Per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa, amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
1: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
3: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips,
1: sí,
3: no?
1: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
3: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
1: sisplau.
3: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
1: Un bon cafè dia. Llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
4: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
1: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
5: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
1: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
5: Doncs mira, aquesta

0: Sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 81, 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
1: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
0: Sí, sí, i no ha canviat de presentador.
1: Ah, no?
0: Dir, no, no, en Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
1: no
0: para per Nadal, no sí, sí. Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
1: Fa honor al seu nom Ara i Sempre, eh?
0: Correcte, no, totalment.
1: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí, és marca de la casa, no és l'únic però, no?
0: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí al Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia, en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí, i aquest any en Cisco fa 20 anys que els fa ell, però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el Primer, Segon i Postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí cada setmana. Dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí els estudis i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc, etc.
1: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
0: Bueno, d'aquí 3 anys.
1: D'aquí 3 anys, el 29,
0: exacte,
1: no?
0: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
1: Deixa.
0: Ja arribarà, però en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
1: Molt bé. Doncs escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
2: Hola, hola.
1: Hola, Mariona.
0: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
1: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat UAU.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gassó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Radionòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Els programes que feu...
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som, a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, evidentment, doncs, és un esforç, però a nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar perquè, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassó els dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: I també... Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible del territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gassó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat posa el mateix que molts de companys. He de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però... també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, aquest tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sentir... M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara ens queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
7: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
8: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
9: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
10: ¿Qué cojones están pasando?
11: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
6: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
12: Així ho compartiu tot?
13: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en les nostres vides.
6: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
14: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
6: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la... I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
3: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui.
2: El que
3: no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això amb Girona com a escenari i postal.
2: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai. Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
4: És en Saïd.
2: És en Saïd, veritat. Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
4: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus, per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
2: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
4: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
2: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
4: perfecte.
2: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
4: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
2: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia com si l'estéssim buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
5: Molt bon
2: dia.
5: Hola. M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
2: sí,
5: que, del
2: però,
5: que tu deies.
2: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'escala.
5: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb aquestes...
2: Ets un baby, ets un baby.
5: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
2: vull dir,
5: com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però t'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, està a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses. Això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
2: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
5: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. O sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van alhora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
2: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
5: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
6: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
6: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
2: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
6: Molt bon dia de nou.
2: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
6: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
2: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
6: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
2: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt això voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries?
6: Doncs sí,
2: a Ràdio
6: Cardedeu? Som un mitjà comunitari. De fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no. No seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment, podria dir. Això pot estar molt bé, o no pot estar també a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPCs, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar per exemple perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? Sí. I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo sóc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionant és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc i aquí es trobava potser una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
2: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que
6: i tant que
2: clarament,
6: sí.
2: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres, ens heu aportat una energia, val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, han portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part no? i paral·lel de comunicació que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
6: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
2: Joan Maria.
6: Josep Maria,
2: perfecte. Joan Maria.
6: Mira, veus, aquí la vaig cagar, aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també, i també gràcies de part de l'Estel, el Jordi i l'Aina, que també l'heu sentit.
2: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
6: Ja veuràs qui és.
2: No ho puc.
8: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
2: Sí.
8: Bueno, doncs espero que l'any que ve torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu!
2: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
6: És no que pot faltar.
2: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí. algun contrapunt d'opinió, eh?
6: Sí, absolutament.
2: Jo ni això ni allò, jo la tercera, dic molt
6: correcte,
2: bé.
6: Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
2: A veure,
6: ara sí.
2: Susana, és tímida.
6: Ara sí.
9: Hola, Obert per Vacances. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional de moment no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada. i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
2: Molt
6: ja
2: bé.
6: Veus. Allà, tots els dies i altres.
2: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Ja s'ho prepara. Sí, sí, sí. Molt bé.
6: I tant que sí.
2: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
6: per l'any que ve, goita.
2: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
6: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
2: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
6: A reveure.
2: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta a tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí. Feia falta un peron.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar a la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Thank you. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, doncs dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada, o sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquesta mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa, eh?
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també al nostre àmbit més proper. Donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio als magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí, ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs, aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem en una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i les hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera. Sí. Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió,
9: sí.
8: I vaja, sí. T'han començat a venir sí. professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí. Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, doncs l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, amb el juliol ja ben avançat,
9: sí.
8: que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans.
9: Com
8: es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima dansa, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta els horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, es reuneixen amb l'equip CIE, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. I es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns... A vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix mateix a l'escola La Portalada d'Altafulla parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
7: sí.
8: I avui novament doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera sí, tan singular. Sí. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres. De veritat, Eduard, una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt el nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
11: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
11: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
11: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
11: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
11: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
11: Això, David, no és una necessitat.
10: Uf, fa tres dies que estic constipat.
11: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
11: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
11: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'esternuts.
11: Esternuts, esternuts.
10: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui, eh?
11: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat... esternuts, i em fa mal l'esquena també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí.
11: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
11: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
11: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
11: Un plànol, David, un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
11: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
11: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó què vols dir?
11: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada. Això m'agrada més, sobretot badar.
11: I si et perds, mires el...
10: Planell! Ai!
11: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
11: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, eh? A veure si estaves atenta.
11: Sí, sí.
10: No em creus?
11: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
11: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
11: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
11: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
11: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
11: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
11: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
11: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
11: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
11: Poder, saber...
10: Poder, saber i callar.
11: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
10: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
11: Una altra vegada, eh?
10: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
11: Mira sota el sofà.
10: Ja hi he mirat.
11: I a la cuina.
10: També, ara m'he adonat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
11: T'has adonat.
10: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
11: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
10: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
11: Bona idea.
10: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
11: Què, David?
10: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
11: I ara no?
10: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
11: Exactament.
10: I és que no cal complicar-se tant.
11: Ni renunciar a paraules noves.
10: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
11: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
10: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
7: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arrons amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà de dur-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
12: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península ibèrica i fan

0: al català, encara. Així que aquesta editorial ballenca, Cusatania Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i, gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
1: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cusatania Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
0: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
2: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, amb la natura, amb el paisatge, amb la història, amb la geografia, amb la toponímia, etc.
0: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne a complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i forma part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
3: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
0: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
4: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
5: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se

0: al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
1: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final, és bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important per Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DCKO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible i és molt fàcil llegir-ho a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
3: A Tarragona, 5a temporada.
2: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta
4: aquesta ràfaga? Doncs això que estàvem sentint era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
4: De resultat fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues, tirarà endavant com a presentador, i que, Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
2: també.
4: A Carrer Major i estareu amb nosaltres. Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
2: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
4: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
2: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, 3 activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
4: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent. A més d'un esquí pub a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
2: Això,
4: rural, que dic jo.
2: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
4: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
2: Sí.
4: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
2: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
4: Vale.
2: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
4: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begú.
2: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
4: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
2: hem rigut. Dins i fora del micro. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
4: Adéu.
2: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
5: Bon dia.
2: Bon dia. Bé, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és indicatiu que posem quan comencem o acabem programa, i de fet anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut?
6: En mig minut, impossible, però vaja, 40 anys d'història, eh?
2: 40 anys,
6: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers el Vox Informatius, programes, la Veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys de banda que cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic des de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Sílvia García.
2: Som 15 i, de fet, ens quedem, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
6: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, és un no parar, tot el dia.
2: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
7: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
2: Jo crec que sí, no hem patit massa.
7: No, no hem patit.
2: No hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava, ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
7: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
2: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
7: Sí.
2: Gràcies, Marina.
7: Un plaer.
2: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
6: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, Ràdio Les Festes.
2: Santa Tecla a tope,
6: Sí, per cert, bona,
2: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
6: Que ha sacrificat les vacances,
2: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
6: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passa pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eurosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, sisplau.
0: Notícies en xarxa.
2: 3, 2, 1...

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Jo arriba a la mitjanit, que hi fas tu dins el meu llit? Estic ben desorientat, no tinc cap idea clara, jo ja no hi entenc res del que hi hauria fer, no sé si ficar-me al llit amb tu.

el temps passa a poc i aquest blues del desamor omple de pena el meu cor, omple de foc els meus llavis, tu tan freda com el gel, amb aquests ulls de gat en cel. No sé si vull fer l'amor amb tu o continuar tocant blues recolzat a la finestra. Sento el meu pols que bateix, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Això és massa fort per mi, però ja sé que si un dia faltes tu, me deixaré de tocar blues.

Sento el meu pols que batec, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Ens ho passarem molt bé, però ja sé que si mai em faltes tu, no deixaré de tocar blues.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna que altra, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la vaga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona ha estat detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sant!

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, un ser i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aplica l'indult concedit pel govern espanyol a l'Europa a Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen avui per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.686 correspondrien a Catalunya. I l'Audiència Nacional ha mostrat el seu absolut suport a la jutgessa Maria Tardón, que investiga l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal defensa que la magistrada no ha interferit en la seguretat nacional, sinó que ha actuat per preservar l'interès general després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es queixés que la jutgessa impedís a la policia informar del ministeri. I els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga, recordem, està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i també COS. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort d'un nadó trobat aquest dimecres al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. L'arrestada és la mare de l'infant. El cos va ser localitzat dins d'una bossa de plàstic al replà d'un edifici i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes de la mort. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. També distribuïen cocaïna, tusi i medicaments per la disfunció erèctil.
0: Notícies en xarxa.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna que altra, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
0: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema Tot pot canviar de cop. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és a poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
3: Els Mossos van detenir ahir la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosan, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
20: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afablir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
21: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
22: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
3: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
0: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dia en què està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
6: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
3: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa als llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
0: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
3: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
0: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
24: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
23: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga, a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Montfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
4: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc del joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
25: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
8: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
25: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
9: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
25: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la 1 del migdia Penya Ulm i a 6:45 de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
2: El protagonista d'Eixam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís d'alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pònsia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la Comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcàdia, Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
9: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la Llei Orgànica del Finançament Autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la Llei del Sistema de Finançament i la Llei de Cessió de Tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
1: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar i el futur de Seat sota el focus, però des del comitè d'empresa missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llança més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer

0: familiar. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
1: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
0: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
3: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives en la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
3: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
4: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
5: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
4: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
6: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
7: Unes 3 sitges. El que en surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
6: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarruel recupera obres d'èxit, com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant, i afegeix noves produccions, com Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord, amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
9: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
8: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a

0: apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
1: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
2: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
3: Ha estat una decisió que l'ha presa només veient les fotos d'Instagram. Hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
2: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mitja estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides. Supongo que no lo he pensado bien,
0: pero mañana seremos noticia de TV. Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge, un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició, on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Sara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però els refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip bagenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som els jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estaf, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge, a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig a les autonomies governades del PP, per cert, amb l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell s'ha mostrat satisfeta i ha convidat els grups parlamentaris a fer-hi aportacions durant la tramitació.
3: Per nosaltres avui inicia un camí important perquè ara l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
2: Canviant de tema, preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un S-alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix a l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant de risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. A l'àmbit judicial, la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha demanat la seva lliure absolució en el cas per la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid. Ha dirigit un escrit al jutjat i nega cap enriquiment ni cap actuació clandestina o al marge de la universitat. Demana les costes a l'acusació particular i a la mateixa universitat per l'actuació processal temerària, diu l'escrit. Subratlla que la dona de Pedro Sánchez mai va gestionar els fons de la càtedra en qüestió ni es va apropiar de la plataforma. I el Correfoc de Barcelona estrena enguany una nova porta de l'infern durant les festes de la Mercè, una gran estructura escènica concebuda per Daniel Esteban, que ocuparà tot l'ample del Passeig de Gràcia, 14 metres d'amplada i 17 d'alçada. Es podrà veure el 26 de setembre.
5: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
6: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Batissa patrocina

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, cognom 4 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1922, l'entomòloga Margaret Collins naixia a Virgínia, als Estats Units. Margaret Collins va ser una nena prodigi, es va matricular a la universitat a l'edat de 14 anys i, malgrat les dificultats racials i de gènere, Collins era afroamericana, com la protagonista de la nostra efemèride d'ahir, va aconseguir doctorar-se com a zoòloga, convertint-se en la tercera zoòloga afroamericana. Collins es va especialitzar en l'entomologia, la branca de la zoologia i la biologia que s'encarrega de l'estudi científic dels insectes, sent la primera entomòloga afroamericana. Més específicament, va estudiar extensament els tèrmits, tant és així que se la va arribar a conèixer com la dama termita. No sé si això li agradava o no. Juntament amb un altre entomòleg, va acabar identificant una nova espècie de tèrmits. Durant 30 anys va impartir classes en diferents universitats i també va dur a terme recerca al Museu Nacional d'Història Natural de l'Institut Smithsonian. A banda, va ser també una activa defensora dels drets civils. I un dia com avui de 1970, avui en José Alguacil estarà content, els Rolling Stones publicaven el seu segon treball en directe, Get Your Ya-Ya's Out. El disc va ser gravat principalment durant els concerts de la banda a Nova York i Baltimore el novembre del 69, poc abans de la publicació del seu famós disc Let It Bleed. Escoltem Sympathy for the Devil.

0: I com sabeu, el restaurant Les Feixes va tancar fa uns mesos les seves portes. En aquell moment ja tenien la idea de fer alguna cosa diferent. Ara aquest nou projecte comença a enlairar-se, es diu Espai Mas Les Feixes, i el defineixen a la seva web com un espai gastronòmic de benestar i creixement personal. Tenim a l'Anna i a l'August a l'estudi perquè ens ho expliquin tot. Hola.
1: Bones.
2: Hola.
0: Benvinguts.
1: Gràcies. Gràcies per convidar-nos.
0: No, no, contents de saber que això, que aquest tancament del restaurant no implica un punt, sinó un punt i seguit. De fet, ja ens ho vau explicar una mica l'última vegada que vau venir, però des de quan es va començar a gestar aquest gir?
1: Bueno, això va començar abans de la pandèmia, més o menys per l'any 2019-2020. Vamos a vivir una serie de situaciones personales los dos y bueno, nos hemos empezado a plantear de alguna manera la vida de una forma diferente. Veíamos, bueno, en realidad nosotros ya habíamos hecho un cambio en el 2007, que fue cuando dejamos Barcelona. En 2007 cogimos Las Feixas. 2010, ya con el restaurante en marcha, decidimos dejar Barcelona. Ya hicimos un cambio porque el cuerpo, la mente, todo nos pedía un cambio. Y ahora es como que en el 2019-2020 nos pasó algo similar. Uh-huh. Sí que veíamos que nos encantaba y nos encanta cocinar, nos encantaba y nos encanta recibir gente, servir y recibir gente en nuestra casa, pero necesitábamos un cambio. Y ese cambio iba dirigido más hacia a estar bien, o sea, hacia el bienestar, uh-huh. hacia intentar encontrar un equilibrio entre mente, cuerpo, uh-huh. más o menos.
2: Hi ha vegades que te n'adones que allà on vas estàs bé. Nosaltres al restaurant funcionava bé, ens agradava, perquè és el que ell diu, ens agrada cuinar, ens agrada atendre la gent. Però després també te n'adones que després de molts anys estàs com amb una rutina, no? És tot com una comoditat, és confort. Mm-hmm. O sigui, jo faig aquesta tasca, ens agrada, estem bé, però cada setmana és el mateix. Mm-hmm. I llavors hi ha un punt que el mateix cos, la mateixa ment, te comença com a dir, això és comoditat, però realment tens aquell entusiasme que tenies al començament quan vas obrir pensant en idees de faré això, faré allò altre, aquella creativitat, i llavors t'adones quan ets sincer amb tu mateix que a poc aquesta creativitat va baixant i comences a entrar en la part del conformisme i et deixes portar. Clar, està molt bé, ja comences a estar amb una... a dir, ja ho he aconseguit, no? Que al final és el que volem tots. Mm-hmm. O sigui, tenir a final de mes una economia, un negoci estable, poder planejar les vacances, tot estable. Però hi ha una part dintre de teu que li agrada fer coses. Mm-hmm. I aquí és on va començar a partir de la pandèmia. Ens vam començar a plantejar, per això també vam fer els canvis dels horaris, vam començar a tancar durant la setmana i a fer un replantejament de tot el negoci perquè necessitàvem ja començar a fer canvis, i llavors nosaltres ja vam començar també en tot aquest tema doncs, de mirar cap endintre.
1: I bueno, y eso nos va a... Bueno, vamos a estar preparándonos. No es que ha sido un cambio, digamos, en octubre del año pasado decimos, bueno, en diciembre ya hacemos el último servicio y ya está. No. O sea, llevamos 5 años preparándonos para este cambio. Estudiando, todo tema de actividades, de cosas relacionadas con el bienestar. Y claro, como nos gusta cocinar, nos encanta servir, pues la idea es un poco continuar con, no como restaurante, sino como un espacio gastronómico, y que a su vez este espacio gastronómico dé servicio a las nuevas actividades que tenemos pensadas para el espacio nuevo.
0: Fa gairebé 20 anys, no? que esteu, que teniu...
2: 18.
0: 18.
1: 19.
2: Bueno, ara 19 vam tancar el desembre, que va fer 18 anys que el teníem obert. Ara ja fa 19 anys que estem.
1: Lo que pasa es que es cierto que la palabra tancar a veces se nos escapa, ¿eh? Sí. Pero en realidad para nosotros no es un cerrar. Es como tú decías al principio, es un punto y seguido.
2: Es una transformación.
1: Es una transformación. Esa es la palabra que nos gusta decir a nosotros.
0: Pues expliqueu, ¿en qué se ha transformat? La gent que solia venir al vostre restaurant ha perdut una cosa, que ha guanyat?
1: Bueno, un espacio seguro donde además de poder venir en quizás en menos ocasiones a poder comer y disfrutar de nuestra comida, pero un espacio seguro donde puedo encontrar otras actividades que no son solamente para la pancha, por decirlo de alguna manera, sino también para el cuerpo y para la mente y para el corazón. Entonces, una de las cosas que hemos estado estudiando durante estos años, por ejemplo, ha sido el tema de constelaciones familiares, kinesiología holística. Constelaciones, yo soy el que las suele facilitar, con la kinesiología está Ana. Y ya no solo es el hecho de ofrecer estas dos actividades, dos herramientas, sino también es abrir el espacio a más gente. O sea, no es un lugar donde... Ay, yo quiero venir aquí, déjame el espacio. No, vamos a hacer actividades en conjunto donde donde pueda haber un trabajo a nivel de cuerpo, a nivel de mente, a nivel de corazón y también todo esto acompañado con nuestra comida.
0: I com funciona això? És a dir, algú que digui, ostres, jo vull tenir una experiència d'aquestes, com funciona? És a dir, com arriben a concretar un dia, una activitat, una cosa a fer amb vosaltres?
2: Bueno, a la web estem publicant tot el que anem fent i allà es pot reservar per fer una sessió de kinesiologia, constel·lacions individuals i després ara, per exemple, també farem el proper dia 11 d'octubre, farem una activitat que és de bany de gongs i llavors ara ho penjarem allà i en Instagram també ho estem penjant i després també el que aconsellem a qui realment li agradi aquest món és el nostre canal de WhatsApp, perquè allà sí que mantenim actualitzat el dia tot el que anirem fent. Serà com el primer punt on ho posarem.
0: També les constel·lacions, alguna vegada l'hem parlat, i que sabem més o menys què és, però la kinesiologia, ens podeu explicar una mica?
2: Sí, la kinesiologia és una tècnica que el que fa és que mira el cos humà com un conjunt d'energia. O sigui, nosaltres estem acostumats a veure'ns com aquest davant d'un mirall, com un cos físic, no? Llavors, quan ens fa mal, per exemple, el peu, que és el que volem? Que se'ns vagi aquest dolor. Llavors anem al metge, li expliquem el que ens passa i ens dona una sèrie de medicaments perquè se'ns vagi aquest dolor. Però en realitat no sabem el per què tenim aquell dolor. El que volem és que marxi per continuar amb la nostra vida normal. Continuar anant a treballar, continuar anant al gimnàs, però no ens hem plantejat mai el per què tenim aquell dolor. Llavors, a la vida, a part del nostre dia a dia, que és anar a guanyar els diners i estar amb la família i passar-ho bé, hi ha una part emocional molt important. I llavors aquesta part emocional està en el cos i es va guardant en memòries. Llavors, què passa? Que a vegades ens fa mal el peu i és perquè potser hi ha una memòria, que és una energia que està bloquejant aquell peu i fa que et faci mal. Clar, tu vas al metge, et prendràs un analgèsic, alguna cosa, i potser marxarà aquell dolor en aquell moment. Però al cap del temps, potser torna a venir. Però per què? Perquè aquella energia continua estant allà, que és el tema de fons que fa que tinguis aquell dolor. O sigui, la kinesiologia no va buscar el símptoma només, sinó que va buscar quin és l'origen que està provocant aquell símptoma.
0: I justament vaig veure un vídeo que m'ha fet pensar en el que estaves dient, no? És una història d'un home que està buscant un esclau sota una farola. I un altre ve i diu, què busques? Aquí unes claus que m'han caigut i no les trobo. Diu, t'han caigut aquí la farola? Diu, no. Diu, m'han caigut allà, veus allà que és tan fosc? Diu, m'han caigut allà. I diu, i per què busques de la farola? Diu, bueno, perquè aquí tinc llum i m'hi veig, no? També és això, no? En comptes d'anar a buscar el problema, l'origen, no? Anem a la solució fàcil, no? Que ens alleugeix o que ens és més fàcil o que ens és més...
2: Que ens deixi seguir amb la nostra vida, que és el que fa el Volentos. Vull que se me'n passi això, per seguir amb la meva vida normal, que jo estava molt bé i ja està. Però clar, què passa? Que si, per exemple, tu ets una persona que et desvaloritzes molt davant de la vida, doncs potser concentres, és un exemple, que no té per què ser gent, en aquell peu concentres aquella energia d'aquella desvalorització. Vale, no passa res perquè el peu estava net. Però que tu tens un altre vol, et desvaloritzes. Tornes a ajuntar una altra energia més. Llavors, què passa? Que al final aquell peu acaba tenint un conjunt d'energia que l'està bloquejant i és quan comença el dolor en el cos físic, que és el que nosaltres sentim. Però clar, és que allà has ficat una pila, que no, o sigui, no té per què ser ara d'aquest moment, sinó és al llarg de la vida s'ha anat concentrant una pila de temes emocionals que al final pues, el peu ja no pot més.
0: Ara, per exemple, hem entrat i veiem el bany de gongs de l'11 d'octubre. Com seria, per exemple? Expliquem, això diu que dura una hora i mitja, és a partir de les 11.
2: Sí.
1: Bueno, justamente el otro día fuimos a hacer un, con los chicos que lo facilitan, fuimos a participar de un baño con ellos y fue una experiencia totalmente diferente. Nunca habíamos vivido una experiencia, es un viaje sonoro, por decirlo de alguna manera. Ellos tienen una serie de instrumentos, básicamente gongs, también tienen instrumentos que recrean los sonidos de la naturaleza. Y tú te estiras en la esterilla, cierras los ojos, te pones cómodo y te relajas. Entonces empieza tú un viaje de sonidos que te transporta. Te transporta no solo a donde ellos igual quieren llevarte, sino donde tú quieres ir. ¿Vale? Entonces aquí lo importante es dejarse llevar, porque lo primero que hace el cuerpo normalmente es resistirse. Es que estoy haciendo aquí, esto qué es, madre mía, y es normal. Luego, una vez que te relajas, empieza el viaje. Y es un viaje que los sonidos te llevan. Es la misma manera que tú te pones los cascos y escuchas tu playlist y eso te lleva a un estado de tranquilidad, de excitación, de lo que sea. Pues esto es igual, esto es un viaje sonoro. Creo que la mejor manera de explicarlo es un viaje sonoro para el cuerpo, para la mente y para el alma.
2: Però són sons de la natura, o sigui, per exemple, et fiquen sons que tenen que veure amb el mar, a vegades tens la sensació que estàs immers en una selva, llavors fas com una immersió dintre d'un món sonor on només sents la música d'aquests instruments tradicionals que ells fan servir, la dels gongs, i clar, estàs allà amb els ulls tancats, sense llum, i al començament el cos és com que és reticent, és com quan a vegades et fiques al llit que comences a fer una volta cap a un costat, cap a l'altre, no t'hi trobes bé i dius, uix, que avui no estic bé, no? Però és perquè el cos no coneix això i ho veu una mica com un perill, com que és això. Però un cop et relaxes i dius, vinga, va, buah, és brutal, perquè entres en un estat de relaxació que es brutal.
1: También es cierto que esto, sobre todo nos lo decían ellos, que cada uno vive una experiencia diferente. O sea, esto ha sido un poco nuestra experiencia, ¿no? Pero sí que es importante que cada uno hace lo mismo que para ti una canción tiene un valor, un significado, para mí esa misma canción puede tener otro valor y otro significado, ¿no? Y este viaje de gongs, de baño de gongs, es un viaje diferente para cada uno.
0: Totes aquestes activitats acaben després amb l'espai gastronòmic?
1: Bueno, justamente lo que estábamos acabando de cuadrar con la Ana, lo estábamos justamente antes de venir aquí, lo estábamos comentando, era la idea que teníamos, pero no la acabamos de plasmar. Y justamente esta mañana hablábamos y los dos, cada uno por su lado, uno le hace el comentario al otro y yo también había pensado en esto. Y si cerramos el baño de gongs con una comida de las feixas, y dijimos, sí, vale, ¿qué necesitamos? Porque, ya sabes, nos gusta mucho planificar e intentar que todo lo que hacemos ponerle el máximo de amor y de cariño. Y sí, ahora falta un poco modificar la ficha que aparece en la página web. Y el domingo, lunes, ya lo publicaremos en Instagram y en el grupo de WhatsApp. Y sí, la idea es esta, la idea es hacer el baño de gongs. Después del baño de gongs es importante hacer una especie de... haremos un pequeño aperitivo para bajar a tierra. Pues cuando acaba el baño de gongs quedas un poco como diciendo, no sé dónde estoy, si estoy en Júpiter. Sí. Y normalmente son frutos secos, cosas así que te hagan bajar a tierra. Y luego haremos la comida.
0: Doncs això, hi ha aquestes activitats, aquestes sessions que fareu vosaltres directament, hi ha que vindran gent que col·labora amb vosaltres. Hi ha un grup o un canal de WhatsApp, crec, per
1: sí,
0: estar al dia.
1: Sí, en realitat és un grup. Sí.
0: On doncs aneu informant de tot això.
1: Sí.
0: Que també està bé, perquè si no vols anar a buscar a les xarxes, t'arriba, no?, a través del WhatsApp. La gent que diu, ostres, jo el que vull és l'experiència gastronòmica. Això individualment no hi serà com a tal, com a restauració, però veig que sí que també sí que feu propostes ara, per exemple, per Festa Major.
1: Sí.
2: Potser ho farem així, en dies sueltos, en festivitats, però no d'una manera habitual com fèiem abans tots els caps de setmana. Mm. O sigui, no serà el nucli del negoci, no serà la restauració, però sí que ho podrem, potser ho farem d'aquesta manera. Mm.
1: Sí que és cierto que en una de les idees que tenem, que poco a poco las tenemos que ir elaborando y darle forma, por ejemplo, está la opción, yo qué sé, por ejemplo, el día en la temporada de carchofas, hacer un día de carchofada.
2: Vale. El día es calçots, una calçotada.
1: O cuando hacer calçots, también abrir el espacio y abrirlo para hacer una calçotada y con cosas de temporada, cosas... bueno, que encajen dentro de la propuesta que nosotros tenemos pensada.
0: Que sigui una experiència. Exacto. Que no sigui d'allò, on anem a sopar avui? Anem allà. No, això ja s'ha acabat.
1: Es cierto que cuando la gente venía, nosotros intentábamos, siempre decíamos con los trabajadores entre nosotros, que ya el solo hecho de la gente, con el momento que se sentaba, el hecho de comer ahí tiene que ser una experiencia para ellos. Porque, bueno, ya lo hemos comentado más una vez, ¿no? Al final es toda gente que está trabajando durante la semana, durante el mes... venía a nuestro espacio, se sentaba, compartía con su mujer, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, y era la experiencia de estar, compartir y comer, todo alrededor de una mesa. Ahora es un poco, la mesa se transforma y se transforma en un espacio mucho más grande, mucho más abierto y con más cosas para hacer.
0: Jo ara fa molts anys que no visc a Sant Joan i a les nits no vaig a sopar por ahí, però jo ja recordo també, ja era especial venir quan hi veníem, no? Vull dir, també hi havia relació per altres coses, amb les visites també i altres... Però ja ho era una experiència diferent, ja era pujar allà dalt.
2: Quan tu fas una cosa, un servei cap a les persones, has de pensar, nosaltres sempre ho vam plantejar, que no has de pensar només en el tema econòmic, sinó has de pensar que aquella persona ja té una vida i quan ve allà, què és el que espera? I a partir d'allà, tu li tens que proporcionar en el màxim possible aquella experiència. Si tu, per exemple, estàs enfadat aquell dia perquè has tingut un problema, el que no pots anar és a una taula i anar amb morros i dir això és així, és així, perquè estàs de mala. No, això tu quedes a casa, allà li mostres un somriure perquè és el que aquella persona mereix, perquè ella també té els seus problemes, i allà mereix un somriure. I després els teus problemes te'ls arregles a casa. Però per això ho vam considerar sempre com tota una experiència, no? Perquè jo dic això, però també des que el plat estigui net, el menjar estigui al punt, si s'ha despassat es repeteix, perquè has de pensar en la persona. I després, quan aquella persona està contenta, ja tot l'altre ja vindrà.
0: Que no sempre és fàcil, eh? Jo també em trobo un vas en aquesta situació, perquè jo... Avui no, avui estic molt content i a més que heu vingut. Però hi ha vegades que també estàs fotut o alguna cosa i has de fer una entrevista i no? És una mica semblant. En aquell moment has de fer el que s'espera que facis.
1: Però eso, Joan, és algo normal. Al final somos humanos y nosotros hemos cometido muchísimos errores. Y todos cometemos errores.
2: Lo que pasa es que más que errores es a veces pararse a pensar en la vida, o sea, en ese momento y decir, no es justo que yo le transmita a esa persona mi porquería o mis problemas. Ella tiene los suyos. Yo no soy quien para transmitirla. Más de los que ella tiene, le voy a transmitir los míos. ¿No? A veces hay que pararse, ha de parar a pensar y decir, a veure, què estic fent? I llavors allà és quan tot s'equilibra i agafa un ordre.
0: Ara que s'acosta la festa major, que hem explicat això, com anirà això? Perquè no, tampoc serà obrir el restaurant, és només per grups, veig?
1: Bueno, el sábado a la noche ya tenemos las mesas cubiertas y ahora justamente...
0: La gent potser els trobava a faltar, no?
1: Sí. Sí. Sí. Tampoco es que abriremos todo el espacio, pero sí que el espacio que hemos abierto ya lo tenemos a tope. Y entonces ahora nos planteábamos el domingo al mediodía, nos ha llamado gente, pero claro, igual no son grupos de más de 10, que era lo que teníamos pensado, y entonces, bueno, lo hemos estado hablando con Ana y, bueno, creemos que sí, que podemos abrir. Lo que pasa es que lo que sí vamos a hacer es como... ya no es como antes, que el género, de alguna manera... lo podías...
0: entraban unos, sortían unos...
1: Sí, y además tenías mucha más rotación, ¿sabes? Entonces podías pedir más cantidad de cosas. Lo que haremos es, hoy justamente enviaremos un mensaje al grupo de WhatsApp y lo colgaremos en Insta, que quedan las últimas plazas para el domingo, que hay un menú, pero que si hay algo que les venga en gana comer, que nos lo digan antes del domingo. Y entonces ya miraremos a ver si es posible. Ya tenemos, por ejemplo, un grupo que dice, oye, nosotros somos 7 y queremos 4 entrañas y 3 de costillar de cerdo. Vale, qué problema. Ya, yo fuere más allí. Pero bueno, eso. Y luego está lo del martes, que es la comida en el cubilà.
0: L'espai l'heu canviat?
2: Una miqueta per dintre sí que l'hem retocat. Sí. No molt, però una miqueta sí que... Ja no és tan menjador, o sigui, ara hi ha altres tipus de la decoració o això, ha canviat una mica, però després estructuralment no, és el mateix. No.
1: Sí, afuera sí que hemos quitado vallas, algunas vallas que teníamos especialmente si venían niños y tal, eso, pero estructuralmente no. No.
0: Molt bé, dic que també en els darrers mesos també hem coincidit que heu preparat algun pica-pica o un esmorzar quan hi ha una trobada o així, i va ser espectacular. Això també ho continueu fent? És una cosa que és...
2: Sí, la veritat és que sí, però per això que us dèiem també, no? A nosaltres ens agrada cuinar. Llavors, tampoc no trobem que tinguem que tancar una porta a algú que ens agrada fer. Perquè al final el que amb l'August també ens hem plantejat és que quan hem arribat als 50... D'alguna forma, en aquesta vida has de fer el que et ve de gust. O sigui, no sempre tens que estar fent coses per obligació o perquè toca, sinó flueix i fes el que et vingui de gust. I si a nosaltres ens agrada cuinar i ens agrada fer aquestes experiències que també et mouen per dintre, no? I ara què faré? Faré galatetes o faré un pastís o portaré una pedra allà per decorar? Tot això t'omple perquè et fa estar viu per dintre, no? Llavors aquestes coses ens agraden per això, no? Perquè ens mouen i ens fan sortir del que fas cada dia.
0: Home... jo dels esmorzars que he vist allà, perquè normalment fan moltes coses, dels esmorzars que he vist era el més espectacular, perquè era molt cuidat i molt, molt variat i molt sa, a més, vull dir, estava molt...
1: Mira, justamente de lo que comentabas recién, nosotros en abril-mayo hicimos un curso de emprendeduría con los chicos de Más la Folcra.
0: Sí, os he visto una buena foto.
1: Creo. Sí. Sí, ha sido espectacular, ¿eh? O sea, si el año que viene lo vuelven a organizar, para quien quiera hacer un curso de emprendeduría que vale la pena, nosotros lo recomendamos al 100%. Y una de las... Nos hemos aprendido muchísimo con ese curso, un montón de cosas. Pero una de las primeras cosas que aprendimos, una de las ponentes, que creo que era Lola, nos habla de la caja de herramientas. Nos dice, al final, todos tenemos una caja de herramientas. Lo que tenemos que saber es qué herramientas tenemos. Entonces nos hacía hacer un ejercicio de identificar cada una de las herramientas que nosotros teníamos. Y cuando veíamos esa caja de herramientas, teníamos que saber decir, ahora voy a utilizar esta herramienta, ahora voy a utilizar esta, pero la tienes toda, no desechas ninguna herramienta. Al final, nosotros venimos del mundo de la informática. Nos hemos transformado en restauradores, en gestores de equipos, hemos trabajado con proveedores, nos hemos venido preparado para... Llevamos 5 años preparándonos para este cambio, para abrir un mundo nuevo delante nuestro. Son todas herramientas. O sea, yo no tengo por qué... Si necesito la herramienta de informático... la sacaré. Si necesito si quiero utilizar la herramienta de cocinero y me lo paso bien, la sacaré. Si quiero utilizar la herramienta de gestor de equipos o de o dar asesoramiento, la sacaré. Y me acuerdo que luego de esa clase fue como un despertar nuevo, decir, no tengo que desechar nada. De todos mis dones y habilidades que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, no tengo que desechar ninguna.
0: Tienes que aprovecharlas, es interesante.
2: Però la clau és sempre utilitzar-les per fer allò que et ve de gust.
1: Sí.
2: No per supervivència, perquè necessito i ara tiro d'aquí, d'allà. No. S'ha d'intentar fer-ho d'acord. I a mi em ve de gust fer això i tinc les eines per fer-ho, doncs ho aprofito i ho faig.
0: Molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Tot el que hem explicat es posa en marxa a partir de ja o ja està en marxa?
2: Ya está en marcha.
1: Sí, ya está en marcha. Ahora tenemos planificado el taller. Bueno, tenemos lo de las comidas de la Festa Major. Tenemos al Bany de Gongs. Ahora próximamente publicaremos dadas de taller de constelaciones familiares, grupales. y també d'alguna activitat que l'Anna està preparant.
2: És possible que fem també dintre de poc un taller d'alquímia femenina, que és també amb ball, però d'una música determinada, que amb una persona que et va guiant, i llavors també tu vas ballant, però amb els ulls tancats, et deixes portar per aquella música i el que aquella persona et va dient, i bueno, també és una experiència molt, molt maca.
1: Tenim una casa molt bonica, tenim un entorn espectacular ahí alrededor de las feixes, y queremos tocar naturaleza y queremos aprovecharlo todo y hacerlo todo, seguir haciéndolo todo con mucho cariño y con mucho amor.
0: Jo ja ho tancava, però ara aquesta hora ja em ve gana a mi, i he vist aquí l'Espai Dolç també, que veig que també això, també pots encarregar brownies y pastís de formatge.
1: Sí, ese era un proyecto que cuando estábamos con el cambio, porque al final cerrar esta etapa, entre comillas, no fue tan sencillo como pensábamos, ¿vale? O sea, cuando llegó diciembre dijimos, bueno, ya está, ya lo tenemos, nos vamos de vacaciones, volvemos y es un pim pam, y no es así, porque mentalmente
2: hay un duelo.
1: Hay un duelo. Y teníamos que pasar ese duelo. Y bueno, lo hemos ido pasando, porque es cierto que la decisión fue nuestra, que nadie nos obligó, ninguna situación, o sea, fue una decisión exclusivamente nuestra, pero aún así son 18 años, bueno, y entonces en esta idea de la caja de herramientas, luego la web la hicimos toda nosotros, en esta caja de herramientas lo que vimos es, lo primero que descubrimos es, oye, si abrimos este proyecto nuevo y tal, ¿por qué tenemos que dejar de hacer postres? Si la gente cuando venía aquí a comer flipaban con los postres. Entonces empezamos a ver cuáles eran los postres más emblemáticos, ¿no? De los primeros que Lana empezó a hacer, y era el brownie y el pastel de queso. Y le digo, bueno, pues vamos a abrir una puerta, vamos a abrirlo o a entreabrir una puerta para ofrecer un servicio de gastronomía como parte del espacio gastronómico, un servicio de postres. Y bueno, hemos abierto la puerta, no la hemos la hemos querido empezar a potenciar, pero la hemos frenado porque creíamos que bueno, que tiene que ser poco a poco, pero está la puerta ahí medio entreabierta, está en marcha, pero bueno, va un poquito más lento de lo que nos pensábamos.
0: En tot cas, això, està pendent d'aquesta pàgina web també, maslesfeixes.com, on anem trobant tot això. Ara sí, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I que vagi molt bé aquesta nova
1: etapa. Gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
3: Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!
0: I aquest pròxim dissabte engega el compte enrere per la festa major de Sant Joan, com sempre, amb la presentació al Palau de l'Abadia del tradicional monogràfic que enguany està dedicat al 25è aniversari del jovent actiu Sant Joaní, el jazz. A l'espera que el monogràfic arribi a les vostres bústies, avui en parlem amb la Martina Folcrà, que ha estat la coordinadora i autora del text a partir de les aportacions de membres de totes les generacions del jazz. Hola, Martina.
4: Hola, bones.
0: Què tal? Com va això?
4: Bé, amb ganes de que ja comenci la festa major, la veritat.
0: I aquest any deu ser especial per tu, perquè això d'escriure el monogràfic és com un honor per molts.
4: Sí, un honor i un gran repte ha sigut, perquè posar 25 anys d'una entitat en unes quantes pàgines d'un paper, la veritat és que no ha estat una cosa gaire fàcil, però al final crec que el resultat ha estat prou satisfactori i estem molt contents i amb ganes de que pugueu rebre'l i que us agradi, que pugueu ser també una mica part del jazz, tant els que n'heu set part com els que no, i que pugueu conèixer la història d'aquesta entitat al llarg dels 25 anys de la seva història.
0: Nosaltres hem pogut tenir accés a la prèvia abans de la impressió, l'hem pogut llegir per poder fer l'entrevista, i és això, no? Ho dèiem així, no? Crec que has parlat amb totes les generacions,
4: Sí, hem parlat amb algú, amb unes quantes persones de cada generació, per al final també tenir una mica de la seva visió, perquè pues, quan es va fundar el jazz jo no havia ni nascut, per exemple, saps? Vull dir que no, per tenir una mica com la realitat de cada un, i la veritat és que hi ha coses que sí que sabíem perquè es diuen pel poble, que s'han anat passant de generació en generació, però hi havia moltíssimes coses que no en teníem ni idea, i la veritat és que també m'he après moltíssim, i fent això encara ens hem reiterat l'orgull de poder formar part d'aquesta entitat, i l'orgullosos que n'estem que estigui aquí Sant Joan l'entitat.
0: Clar, d'aquells primers anys ja això ja en fa 25, són anys, vull dir, no sé si t'has trobat amb versions diferents d'un mateix record, no sé si hi ha gent que ho recorda una cosa de formes diferents.
4: A vegades sí, o a vegades gent de que, no que es recordin de manera diferent, però gent que et diu, ostres, és que jo això no ho recordava, i que l'altre deia, sí, perquè va passar no sé què, i llavors ells mateixos com es van engrescant recordant coses i anècdotes, i també és bonic això, com tornar a recordar moments i experiències que has viscut amb gent que pues, potser ara no hi tens tanta relació, però que en algun moment de la teva vida va ser molt important, i per tant, doncs, això també és com molt bonic.
0: Com deies, tu no havies nascut quan va néixer el jazz. No sé si, què és el que t'ha sorprès més o què desconeixies abans de començar el treball.
4: O sigui, a mi al principi quan vam començar a fer una mica el monogràfic i estructurar-lo, perquè clar, també havies de mirar una mica el que volies dir, no? Sí que a mi em cridava molt l'atenció i tenia molta curiositat per saber els motius que els havien empès a crear aquesta entitat al final, perquè és com, ostres, quina inquietud van tenir tots aquells joves per de sobte dir, vale, pues crearem una entitat autogestionada que donarà tret d'inici a la Festa Major, perquè sí que és veritat que ara fa un o dos anys que l'Entre Voltes, malauradament, no dona tret d'inici a la Festa Major perquè tenim el Fira Músics, però vull dir que des de fa 25 anys gairebé, que ha estat el que ha donat tret d'inici a la Festa Major, perquè abans no hi havia res els divendres, vull dir, la Festa Major s'iniciava el dissabte al matí, i era com, ostres, què els va cridar... Qui els va empènyer a poder tenir pues, això una nit només pel jovent, creada per ells i pues, també alhora destinada per ells directes, saps? I com, això és una de les coses que tenia com més curiositat per saber de la primera generació, al final.
0: Que voldria saber, ara m'ha entrat la curiositat per buscar-ho, si justament aquell any, el primer Entre Voltes, si va acabar sortint el programa de Festa Major, si la Festa Major es deia que començava el divendres o el dissabte, perquè això, sí que recordo que gent molt purista deia no, la Festa Major comença el dissabte amb el repic de campanes, no?
4: Sí, clar, al principi sí que hi havia una mica aquesta mentalitat, però ara ja, com tothom sap que la Festa Major dona tret d'inici amb l'entrevolts, bueno, el Fira Músics en aquest cas, però com que s'ha anat passant dels anys i que tothom ja ha guardat la data del segon divendres de setembre com per assistir a l'entrevoltes.
0: No, ara ho he vist, Justament m'ha donat temps a buscar-ho l'any 2000. El 8 de setembre, divendres, a les 11 de la nit, ja parlava dels concerts d'Umbilical i de Dominguets.
4: Exacte, va ser la primera edició aquesta de l'Entre Voltes.
0: El que no recordava és que aquella mateixa nit hi havia ball al pavelló Moonlight, curiós. No, això no ho recordo gens.
4: Això no ho sabia jo, que es havien contraprogramat dues activitats. No me'n van parlar, d'això.
0: En tot cas, una es va acabar menjant l'altra.
4: Segurament.

0: voten i no se sentien com... no sentien que la festa major era seva, saps? I d'una mica aquí neix la inquietud de, vale, doncs, ostres, veiem que ens passa això, som una colla de gent que estem engrescats en poder fer coses, que tenim ganes de fer coses, pel context també històric, que una mica que hi havia fa 25 anys, i llavors doncs van dir, vale, doncs, no ens ho faran, doncs ho fem nosaltres. Creem una cosa nosaltres de i per les joves. I una mica a partir d'aquí doncs, neix l'entrevoltes, el primer entrevoltes, que és el que comentaves tu ara, i després, amb els diners recaudats d'aquest entrevoltes, és quan es pot formalitzar el jazz. Vol dir que el primer entrevoltes es fa sense un paraigües d'una entitat a darrere, diguem-ne. Vull dir que el jazz sempre va un pas més enrere que l'entrevoltes, perquè primer es va fer l'entrevoltes i després amb aquells diners es va poder formalitzar el jazz, i no va ser fins l'any 2001 que va ser quan ja l'entrevoltes va ser fet pel jazz, va ser com el primer any que es va que van haver-hi la sinergia de l'entitat amb la festa.
1: No sé si consideres que tot això és cíclic, perquè de fet crec que això fa 25 anys es rebutjava una mica aquell model de festa de l'embalat típic, no?, i d'això, però crec recordar, i això hauríem de parlar perquè jo tampoc havia nascut, però que justament l'embalat també va néixer d'una forma semblant, és a dir, d'un grup de gent que va dir hem de renovar la festa. En tot cas, per això, fa 25 anys es va crear una entitat que ja pensava, no?, en que hi hauria d'haver anat en relleu cada dos per tres, i que si l'entitat es deia Jovent Actiu Sant Joaní, hi havia d'haver-hi joves, i en algun moment s'havia de passar l'entorxa amb alguna altra generació, no?
0: Sí, totalment. O sigui, és el que deien els de la primera generació, que ells tenien molt clar que el nom era Jovent Actiu Sant Joaní. Vol dir, encara que els hi fes mal i que et fa pena al principi, doncs era una entitat que no estava destinada a tenir la mateixa junta durant ni 10 anys, però és que ni tampoc 5 o 6, saps? Vol dir que al final havia de ser una cosa que era un relleu, i com trencar una mica amb l'esquema de, vale, marxa algú, ai, quina pena, no sé què, l'entitat no tornarà a ser la mateixa. No, una mica amb la il·lusió de dir, vale, és que tens tu la responsabilitat de poder traspassar tot l'aprenentatge i tots els objectius ideals d'aquesta entitat a una nova generació, perquè ells, amb tot això que els hi has donat, amb tots aquests teus coneixements i aquest relleu, puguin modelar una mica l'entitat. I crec que això també és lo bonic, perquè al final, al llarg d'aquests 25 anys, el jazz ha evolucionat, ha canviat molt, s'ha hagut d'adaptar també a totes les adversitats i a tots els canvis que hi ha hagut a nivell general de la societat i del poble, però com que l'essència i l'essencial de l'entitat és el que ha anat mantinguent, per tant, és com lo bonic de que cada generació ha portat el seu granet de sorra, però sense sortir-se molt de la línia que es va crear doncs fa 25 anys aquesta entitat.
1: Moltes vegades això, en les entitats el relleu, les juntes es fan com per obligació, perquè hi ha un desgast a vegades són doloroses, és a dir, costa trobar algú que s'hi posi. En el jazz hi ha la sensació que també pot passar, que hi ha les primeres que has de buscar qui hi haurà el relleu, i que al principi potser costa una mica perquè s'han de posar al dia, però que això és una cosa com del dia a dia de l'entitat, no? El relleu.
0: Exacte. Sí, o sigui, jo crec que al principi també quan has de començar a voler buscar un relleu, perquè clar, nosaltres, per exemple, que ara ja fa uns quants anys que hi som, que és com, vale, no volem marxar ja imminentment, però sí que hem de doncs, començar a buscar una mica el relleu, sempre és amb els nervis de, oh, merda, i si som l'última generació, en plan, què, saps? Quina pena, no?, que el jazz morim nosaltres. Però jo crec que quan ja comences a ser una mica més adolescent, jo crec que ja hi ha molt la inquietud de, vale, que tu ja saps, que és una cosa com que ja està escrita, saps, en la gent del poble, de que en algun moment acabaràs formant part del jazz, sempre i quan, òbviament, vulguis, saps, però com que sempre hi ha algú disposat a poder-ho agafar, i crec que això també és com lo bonic que fins i tot ara ja, durant aquest estiu, hi ha hagut joves que ens han dit, ostres, després de l'entrevoltes volem parlar amb vosaltres perquè volem passar a formar part del jazz. I llavors això, com a generació una mica més antiga en aquest cas, que ens ha estat tocant a nosaltres, és com molt il·lusionant de dir, vale, és que sí que és veritat, vull dir, pots tenir molts nervis a vegades de, ai, si em seré l'última, però no, perquè hi ha jovent disposat a agafar les rendes i a poder mantenir el llegat i a la història de l'entitat, i crec que això també és com molt bonic.
1: El monogràfic també ajudarà, no? A aquesta gent ja els hi podeu dir, mira, primer llegeix-te això per posar-te al dia.
0: Els hi passarem el monogràfic abans de formar part de l'entitat, i així ens estalviem una reunió gairebé.
1: Exacte. Hi ha hagut algun moment en què la continuïtat del jazz estigués en perill?

0: Mira, a mi pel que m'han explicat, sobretot durant els anys de la pandèmia, que hi va haver molta caiguda en tot el que és social, oci i això, sí que perillava una mica, però perquè més la generació que els hi va tocar la pandèmia era una generació que en principi s'ho volien deixar aquell any i llavors amb la pandèmia van anar arrossegant, es van cremar molt perquè, clar, aquell any no es podia fer res, estaven en números vermells, pobres, vull dir, l'entrevoltes que van preparar amb totes les mesures de seguretat i tal, al final no es va poder fer, llavors el següent es va haver de fer el pavelló assentat, vull dir, saps que era com una mica ja de cremat entre tot, i sí que doncs, en aquella generació, per exemple, que hi havia la Carla Riera, en Guillem Planagoma, la Carla Tor, l'Èlia Vallejo, vull dir, parlant amb ells era com, ostres, ho veiem perillar, però perquè nosaltres estem cremats, volem sortir-ne ja i no trobem a ningú. I llavors va ser quan vam entrar nosaltres, pues, que ens van agafar un dia i ens van dir, mira, ja això, nosaltres volem deixar-ho, però perquè ja no ens hem cremat molt, ja som grans, no volem i és que us ho donem tot, vale? Vull dir, espavileu-vos. I sí que va ser com una mica ells, quan ho van veure per allà, perquè després pensant, reflexionant-hi una mica, ens comentaven, ostres, és que, esclar, vam agafar-vos a vosaltres i no us vam fer gaire traspassos, i sí que van estar un temps amb nosaltres, però com estàvem tan cremats també, i veiem tan poca sortida, no veiem la llum al final del túnel, que us ho vam deixar tot relegat i potser no és la millor manera. Però bueno, llavors al final nosaltres els hi dèiem, mira, les coses van anar com van anar, també va ser una manera d'espavilar-nos nosaltres, perquè ens ho vam haver de fer, vull dir, era com, hem de tirar-ho endavant, sí que òbviament ens ajudaven amb tot el necessari, quan els hi demanàvem coses sempre estaven allà, saps? Però era una mica d'on, vale, tirem de les rendes d'algú que ara mateix està com molt en stand-by perquè porta uns anys que no estan funcionant les coses a nivell general, saps? No només del poble, i llavors era potser el moment amb més impàs que la gent deia que els hi feia perillar una mica. I sobretot també amb la primera generació també em comentaven que, clar, els al principi ho van crear-ho, però no sabien si era una cosa seva o que de veritat funcionaria, i llavors sí que en el prim pas de la segona generació es va veure el fruit de que sí que era veritat, que no era una cosa només d'ells, no era un projecte només d'aquesta colla, sinó que era un projecte a nivell de poble, i tampoc no van tenir problema en fer el relleu, però sí que hi havia els nervis aquests de dir, ostres, si ningú vol agafar el relleu, l'entitat mor aquí, bueno, ha estat una prova i ja està, però al final, 25 anys després, estem aquí, per tant, alguna cosa hauria funcionat.
1: I està bé també aquests moments durs, especialment el que comentes de la pandèmia, no? Que potser aquella junta té una sensació agredolça, però que amb el temps doncs, se li ha donat la importància que tenia, que és que van, justament,
0: Exacte.
1: tot i a les circumstàncies, ho van mantenir.
0: Sí, exacte.
1: Ja ho hem comentat i tothom ho sap, que una de les activitats principals, si no la més important, i justament la que a través de la qual va néixer l'entitat, és l'Entrevoltes. Hi han passat gent com Dus Minguet, la Pegatina, els Catarres o Itacabant, per dir-ne d'alguns dels més antics, que això, que moltes vegades venien aquí com a grups emergents i que al cap d'un any doncs te'ls trobaves a grans cartells. Dus Minguet, justament, va passar que quan van venir ja eren coneguts, però perquè havien estat contratats un any abans, quan no. Hi ha molta intuïció musical, no? No sé si també hi ha una part d'atzar. Què hi ha aquí?
0: Juga una mica tot, jo crec. Nosaltres sempre tenim la broma amb les meves amigues que diem que tothom que passa pel jazz després fa el salt a nivell més nacional, perquè és veritat que si tu et mires els cartells de tots aquests 25 anys, que de fet tindrem una exposició dels cartells durant l'Entrevoltes de tots els 25 anys aquests, feu-hi una ullada i veureu que la majoria dels noms són coneguts, i quan van venir aquí no estaven en cap de cartell de cap festival, i ara la majoria hi són, alguns s'han retirat, però s'han retirat per tot lo alto. Llavors, que és una mica aquesta conya de que sempre és com el tret de sortida per tirar cap amunt. I el que comentaves, dèiem si hi ha intuïció, aviam, sí que és veritat que et mires una mica i has d'estar atent al panorama musical català, en aquest cas sobretot, per saber una mica qui destaca i qui serà una mica més conegut, perquè alhora tu també t'interessa pues, contractar algú que sigui mínimament conegut, però que tampoc et costi molts diners, perquè òbviament tampoc t'ho pots permetre, ets una entitat autogestionada de Sant Joan de les Abadesses, saps? Vull dir, tampoc no pots aspirar a moltíssimes coses, però sí que és una mica el tenir visió i alhora una mica també l'atzar de dir, aviam, sí, doncs, en aquests al final t'acaba sortint bé i llavors acaben pujant amunt, que això és a vegades lo interessant, poder-los contractar abans de que facin el salt, i llavors ja són coneguts quan venen a l'entrevolta. Això és com la cosa ideal. No sol passar moltes vegades, però sí que a vegades ha passat i llavors pues, supercontents de que puguin haver tocat al nostre poble i que tinguin un bon record també, sobretot ells.
1: De fet, ja podem, no sé si podem anunciar ja els d'aquest any, que tocarà aquest any o no.
0: Sí, jo crec que sí,
1: sí.
0: Perquè o sigui, jo crec que quan ja s'haurà publicat el cartell, per tant, no hi ha problema.
1: Que són grup de ties, Grugui i Ruth, Fades i la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete.
0: Sí.
1: Per cert, l'altre dia ho comentàvem, DJ Tete fa servir un logotip que fa pensar amb el Tente. No, amb les joguines aquestes que d'altres generacions.
0: És un noi de Can de Bànol que la veritat és que ja ha vingut bastantes vegades per al jazz i estem molt contents perquè porta també molta gent de la comarca, és el que agrada més al jovent també ara, una mica el DJ. Ens ha costat fer una mica el pas perquè històricament durant l'entrevoltes mai hi havia hagut DJ, però sí que és veritat que ara els gustos estan canviant, les generacions també una mica, i pues, acabar amb un DJ sempre és com que anima una mica més la festa i llavors... Pues, ja ha vingut algunes vegades en el carnaval d'estiu i això, i ens agrada molt com ho fa, i vam dir, bé, doncs apostem també per ell per l'entrevoltes, i ja està.
1: Com a curiositat, que ell fa servir aquest logo d'aquesta joguina antiga del Tente,
0: sí,
1: de la marca Exin, que és com un Lego. Curiosament, el logotip original el va fer en Jordi Canelles, que justament és qui ha dissenyat el monogràfic. Queda tot... tot tancat.
0: Tot en família, al final.
1: Sí, sí, sí. El monogràfic també parla del carnaval d'estiu, dels escorxadors, de les diferents activitats organitzades durant l'any. Quina d'aquestes propostes creus que explica millor la capacitat del jazz per inventar-se nous formats?
0: És que crec que no te'n podria dir una, perquè al final totes han contribuït a poder estar on estem ara. Sí que és veritat que com cada generació ha contribuït de la seva manera, en el monogràfic també s'explica, i ho explicarem el dissabte a la presentació, però la primera generació va ser com la creadora tant de l'entitat com de l'Entrevoltes, la segona generació va crear el Primavera Viu, que durant uns quants anys va tenir molt d'èxit i va poder portar en el poble nom Antònia Font, va tocar xarango també, vull dir, grups amb molt renom. La tercera generació va ser l'encarregada també de portar el mític carnaval d'estiu, que ara ja no hi ha tot el jovent de la comarca gairebé espera la data del 1 d'agost per poder venir a Sant Joan, i que de fet altres poblacions de la comarca han copiat, tampoc no amb mala fe, però vull dir, com veient com tota la sortida que tenia la festa, han replicat també la seva festa en els pobles, per tant com corroborant que era una molt bona idea. I la quarta generació també al final una mica va donar un tomb una mica als escorxadors, va fer moltes provatures, va fer moltes coses, i alhora també va ser l'encarregada, això de que parlàvem, de superar aquesta pandèmia, que no va ser una tasca fàcil. Vull dir, com cada generació ha fet la seva aportació en com desenvolupar una mica el jazz a la seva manera i aportant el seu granet de sorra. I llavors com no te'n sabria dir una, sinó que són com totes les que marquen aquesta trajectòria del jazz, i el jazz no s'entendria sense totes aquestes festes, i les festes no s'entendrien sense la globalitat del jazz.
1: L'activitat del jazz, d'alguna forma, això necessita de l'aixopluc de l'Ajuntament, per la cessió d'espais, per equips de so, per les autoritzacions.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent, i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. Al Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
4: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento, y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
3: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada dimarts, quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caral. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros del pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fonts municipals. Els responsables de l'empresa que feia una activitat en aquell àmbit van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i, a més, s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
2: Notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat, per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
1: Per la seva banda, la consellera de Seguretat Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha presentat avui la campanya Tot pot canviar de cop, que ja s'està difonent en alguns canals i mitjans. La consellera ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica.
3: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
1: No deixem el tema perquè Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant d'un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, i la Ribera d'Ebre. També hem de dir que Barcelona ha superat aquest migdia els 34 graus i ha assolit un nou rècord per un setembre des de l'Observatori Fabra. 34,1 supera a més d'un grau el rècord anterior de 1983 i 5 dècimes el recent, el del dia 2. I, a més, alerta perquè es preveu que els propers dies el cap de setmana encara puguin pujar. A tot això, evidentment, amb aquesta calor, risc d'incendi, una quinzena de dotacions de bombers treballen en un incendi de vegetació cervera al costat del carrer Alzinars, prioritzen el flanc esquerre, que és el més proper a la zona urbana. I els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 aules infantil i primària i secundària. En el cas dels centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33 pel que fa a les llars d'infants. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna que altra, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha negat taxativament que el nou model de finançament aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera sigui un sistema a mida per a Catalunya, com han denunciat els consellers del PP. Segons Espanya, es tracta d'un model just i l'intent de boicot promogut per Madrid i el no de les comunitats del PP, posen de manifest que els populars són incapaços, diu, de consensuar una alternativa conjunta. Espanya ha recordat que ara el projecte de llei arribarà al Congrés, on es podrà seguir treballant.
2: Esto es una etapa muy relevante, una etapa importantísima del proceso de elaboración de un nuevo modelo de financiación, pero ahora queda todavía el paso por el Consejo de Ministros y la llegada como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
1: Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca i admet que el sindicat està preocupat per una possible desaparició.
3: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
1: L'empresa admet que el futur de la marca, més enllà del cicle de producció actual, es continua analitzant i que totes les opcions estan obertes. En un comunicat, l'automobilística recorda que és important distingir entre l'evolució futura de la marca SEAT i el futur de SEAT S.A. com a companyia darrere de SEAT i Cupra. L'incendi de vegetació que crema Cervera des de les 3 de la tarda ha quedat estabilitzat cap a un quart de 6. Segons els bombers, el cos d'emergències indica que es mantenen 14 dotacions terrestres destinades al costat del carrer Alzines, però que ja s'ha retirat l'helicòpter. I Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars. Amb aquests recursos ja programades, 188 actuacions a 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. I el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o El Gegant i afegeix noves produccions com El Panorama des del Pont o Les Filles.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant al veure'm per dintre tot.

són tan absurdes que munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les comunitats del PP han carregat contra l'aprovació del nou model de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera i han dit que esperen que el Congrés tombi la mesura. La consellera d'Hisenda d'Andalusia, Carolina Espanya, en representació de les autonomies del PP, ha deixat clar que han dit un no alt i rotund, ha dit, a un nou model que trenca la igualtat i que està dissenyat per afavorir els privilegis de l'independentisme. M'he afegit que és un cas de corrupción política.
2: El gobierno ha recibido hoy un no alto y rotundo, porque el 90% de los territorios hemos votado que no a este nuevo sistema de financiación. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y de Canarias, estamos en contra. Todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular, incluidas también las del Partido Socialista.
1: I el sindicat UGT ha presentat a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme, un acte que ha comptat amb el secretari general del sindicat, Camil Ros, i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir, diuen, la classe treballadora i afeblir la cohesió social. Escoltem Camil Ros.
3: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
1: I els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques aquest dissabte. L'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 Alfa per perill dalt d'incendi s'activaria a 356 municipis de 32 comarques. Parlem de la Fira del Llibre del Pirineu que ha donat aquest divendres el tret de sortida a Organyà, la seva 30a edició, marcada per la bona salut literària en català a Andorra i el pes creixent de la novel·la negra en les presentacions. El certamen bat un rècord de novetats editorials amb 55 presentacions literàries entre literatura per adults i també infantil. Hi ha 28 parades i 35 editorials. I el Barça ja coneix els seus rivals de la Lliga de Campions Femenina de Futbol en defensa del títol continental. A la Lliga serà l'Arsenal, el Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Coge. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Rússia ha atacat amb drons l'edifici de Servei de Seguretat d'Ucraïna a Kiev, un complex pròxim a la catedral de Santa Sofia, patrimoni de la humanitat de la UNESCO. L'atac s'ha produït quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita oficial al país, visitava un hospital amb Sor Lucía Caram, lluny de la zona. Sí, però que és un edifici proper a la nova ambaixadora espanyola Adela Díaz Bernárdez, que presentava credencials al president Volodymyr Zelensky. Tots ells, per sort, han resultat il·lesos i ja condemnat rotundament l'agressió en una publicació a X, i el ministre exterior José Manuel Álvarez ho ha considerat una escalada inacceptable contra els civils, el patrimoni i la pau. I el Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té prou garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. En parlava la consellera d'Economia del govern català, Alícia Romero.
2: Per nosaltres avui inicia un camí important, perquè ara doncs l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
1: I unes 200 persones s'han reunit aquesta tarda davant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara a les 7 per participar en el minut de silenci en record del nadó mort trobat en un domicili a la localitat. El cas, sota secret de sumari, ha commocionat aquest municipi del Montsià. Abans del minut de silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno ha llegit un comunicat als assistents i ha afirmat que es compromet a treballar per analitzar i esclarir els mecanismes que poden haver no funcionat correctament i que es pot millorar per haver arribat a aquest punt. I hem sabut que un dels dos menors detinguts per la mort a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat. Un dels joves, que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal, havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona propera a l'agressió. I Marc Calderer, de Torelló, viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà a Memphis. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

El servei oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona de dilluns a divendres feiners. I Aitana aterra avui a Barcelona amb la seva gira Quarto a Full World Tour, que va començar, recordem, el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà al febrer a París, una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. Actua a Barcelona avui, dilluns i dimarts, amb entrades exaurides. El concert, per cert, comença just ara a les 9 de la nit.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Llibertat amb mesures cautelars per la mare del nadó trobat mort dimecres dins una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. La dona va ser detinguda i dijous i ha passat a disposició judicial a Badalona. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada. I Protecció Civil alerta d'una tardor de pluges extremes. El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sobre el lema "Tot pot canviar de cop". La campanya aconsella evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar d'un kit d'emergència. L'organisme es planteja enviar també un SOS durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica i evitar assumir riscos.
2: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
1: Protecció Civil, per cert, ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, la Ribera d'Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte i diumenge la calor s'estendrà de forma generalitzada. Parlant de calor, avui ha estat un dia de rècords amb temperatures inèdites en un mes de setembre. En destaquem dues, la màxima de 43 graus a Vinebre i els 34 graus a Barcelona aquest migdia, que suposen un nou rècord per un setembre a l'Observatori Fabra. Supera per més d'un grau el rècord anterior de 1983 i per 5 dècimes el més recent, de fet, el passat dia 2. I hi ha més calor, més risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem a 34 municipis i 10 comarques aquest dissabte: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Acabem a Caldes de Montbui. Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials ibers i romans. A l'espera d'avançar en els treballs de moment, ja s'han trobat diverses peces de ceràmica i, a més, restes del segle XIX.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, cognom 4 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1922, l'entomòloga Margaret Collins naixia a Virgínia, als Estats Units. Margaret Collins va ser una nena prodigi. Es va matricular a la universitat a l'edat de 14 anys. I malgrat les dificultats racials i de gènere, Collins era afroamericana, com la protagonista de la nostra efemèride d'ahir, va aconseguir doctorar-se com a zoòloga, convertint-se en la tercera zoòloga afroamericana. Collins es va especialitzar en l'entomologia, la branca de la zoologia i la biologia que s'encarrega de l'estudi científic dels insectes, sent la primera entomòloga afroamericana. Més específicament, va estudiar extensament els tèrmits, tant és així que se la va arribar a conèixer com la dama termita. No sé si això li agradava o no. Juntament amb un altre entomòleg, va acabar identificant una nova espècie de tèrmits. Durant 30 anys va impartir classes en diferents universitats i també va dur a terme recerca al Museu Nacional d'Història Natural de l'Institut Smithsonian. A banda, va ser també una activa defensora dels drets civils. I un dia com avui de 1970, avui en José Alguacil estarà content, els Rolling Stones publicaven el seu segon treball en directe, Get Your Ya-Ya's Out. El disc va ser gravat principalment durant els concerts de la banda a Nova York i Baltimore el novembre del 69, poc abans de la publicació del seu famós disc Let It Bleed. Escoltem Sympathy for the Devil.

0: I com sabeu, el restaurant Les Feixes va tancar fa uns mesos les seves portes. En aquell moment ja tenien la idea de fer alguna cosa diferent. Ara aquest nou projecte comença a enlairar-se, es diu Espai Mai la... Espai Mas Les Feixes, i el defineixen a la seva web com un espai gastronòmic de benestar i creixement personal. Tenim a l'Anna i a l'August a l'estudi perquè ens ho expliquin tot. Hola.
1: Bones.
2: Hola.
0: Benvinguts.
1: Gràcies. Gràcies per convidar-nos.
0: No, no, contents de saber que això, que aquest tancament del restaurant no implica un punt, sinó un punt i seguit. De fet, ja ens ho vau explicar una mica l'última vegada que vau venir, però des de quan es va començar a gestar aquest gir?
1: Bueno, això va començar abans de la pandèmia, més o menys per l'any 2019-2020. Vamos a vivir una serie de situaciones personales los dos y, bueno, nos hemos empezado a plantear de alguna manera la vida de una forma diferente. Veíamos... Bueno, en realidad nosotros ya habíamos hecho un cambio en el 2007, que fue cuando dejamos Barcelona. En 2007 cogimos Las Feixas, 2010 ya con el restaurante en marcha decidimos dejar Barcelona. Ya hicimos un cambio porque el cuerpo, la mente, todo nos pedía un cambio. Y ahora es como que en el 2019-2020 nos pasó algo similar. Uh-huh. Así que... veíamos que nos encantaba y nos encanta cocinar, nos encantaba y nos encanta recibir gente, servir y recibir gente en nuestra casa, pero necesitábamos un cambio. Y ese cambio iba dirigido más hacia a estar bien, o sea, hacia el bienestar, hacia intentar encontrar un equilibrio entre mente, cuerpo, más o menos...
2: Hi ha vegades que te n'adones que allà on vas estàs bé. Nosaltres al restaurant funcionava bé, ens agradava, perquè és el que ell diu, ens agrada cuinar, ens agrada atendre la gent. Però després també te n'adones que després de molts anys estàs com amb una rutina, no? És tot com una comoditat, és confort. Mm-hmm. O sigui, jo faig aquesta tasca, ens agrada, estem bé, però cada setmana és el mateix. Mm-hmm. I llavors hi ha un punt que el mateix cos, la mateixa ment, ha començat com a dir... això és comoditat, però realment tens aquell entusiasme que tenies al començament quan vas obrir pensant en idees de faré això, faré allò altre, aquella creativitat, i llavors te n'adones quan ets sincer amb tu mateix que a poc aquesta creativitat va baixant i comences a entrar en la part del conformisme i et deixes portar. Clar, està molt bé, ja comences a estar amb una... a dir, ja ho he aconseguit, no? Que al final és el que volem tots. Mm-hmm. O sigui, tenir a final de mes una economia, un negoci estable, poder planejar les vacances, tot estable. Però hi ha una part dintre de teu que li agrada fer coses. Mm-hmm. I aquí és on va començar a partir de la pandèmia. Ens vam començar a plantejar, per això també vam fer els canvis dels horaris, vam començar a tancar durant la setmana... i a fer un replantejament de tot el negoci perquè necessitàvem ja començar a fer canvis i llavors nosaltres ja vam començar també en tot aquest tema doncs, de mirar cap endintre.
1: I bueno, y eso nos va a... Bueno, vamos a estar preparándonos. No es que ha sido un cambio, digamos, en octubre del año pasado decimos, bueno, en diciembre ya hacemos el último servicio y ya está. No, o sea... Llevamos 5 años preparándonos para este cambio, estudiando, todo tema de actividades, de cosas relacionadas con el bienestar. Y claro, como nos gusta cocinar, nos encanta servir, pues la idea es un poco continuar con, no como restaurante, sino como un espacio gastronómico, y que a su vez este espacio gastronómico dé servicio a las nuevas actividades que tenemos pensadas para el espacio nuevo.
0: Fa gairebé 20 anys, no?, que esteu... que teniu...
2: 18.
0: 18.
1: 19.
2: Bueno, ara 19 vam tancar el desembre, que va fer 18 anys que el teníem obert. Ara ja fa 19 anys que estem.
1: Lo que pasa es que es cierto que la palabra tancar, a veces se nos escapa, ¿eh?
2: Sí.
1: Pero en realidad para nosotros no es un cerrar. Es como tú decías al principio, es un punto y seguido.
2: Es una transformación.
1: Es una transformación. Esa es la palabra que nos gusta decir a nosotros.
0: Pues expliqueu, ¿en qué s'ha transformat? La gent que solia venir al vostre restaurant ha perdut una cosa, que ha guanyat?
1: Bueno, Un espacio seguro donde además de poder venir en quizás en menos ocasiones a poder comer y disfrutar de nuestra comida, pero un espacio seguro donde puedo encontrar otras actividades que no son solamente para la pancha, por decirlo de alguna manera, sino también para el cuerpo y para la mente y para el corazón. Entonces, una de las cosas que hemos estado estudiando durante estos años, por ejemplo, ha sido el tema de constelaciones familiares, kinesiología holística. Constelaciones, yo soy el que las suele facilitar, con la kinesiología está Ana. Y ya no solo es el hecho de ofrecer estas dos actividades, dos herramientas, sino también es abrir el espacio a más gente. O sea, no es un lugar donde... Ay, yo quiero venir aquí, déjame el espacio. No, vamos a hacer actividades en conjunto. Actividades en conjunto donde donde pueda haber un trabajo a nivel de cuerpo, a nivel de mente, a nivel de corazón y también, todo esto acompañado con nuestra comida.
0: ¿Y cómo funciona eso? Es a dir, algú que digui, ostres, jo vull tenir una experiència d'aquestes. Com funciona? És a dir, com arriben a concretar un dia, una activitat, una cosa a fer amb vosaltres?
2: Bueno, a la web estem publicant tot el que anem fent i allà es pot reservar per fer una sessió de kinesiologia, constel·lacions individuals i després ara, per exemple, també farem el proper dia 11 d'octubre farem una activitat que és de bany de gongs i llavors ara ho penjarem allà i en Instagram també ho estem penjant i després també el que aconsellem al que realment li agradi a aquest món és el nostre canal de WhatsApp, perquè allà sí que mantenim actualitzat el dia tot el que anirem fent. Serà com el primer punt on ho posarem.
0: També les constel·lacions, alguna vegada l'hem parlat, i que sabem més o menys què és, però la kinesiologia, ens podeu explicar una mica?
2: Sí, la kinesiologia és una tècnica que el que fa és que mira el cos humà com un conjunt d'energia. O sigui, nosaltres estem acostumats a veure'ns com aquest davant d'un mirall, com un cos físic, no? Llavors, quan ens fa mal, per exemple, el peu, que és el que volem? Que se'ns vagi aquest dolor. Llavors anem al metge, li expliquem el que ens passa i ens dona una sèrie de medicaments perquè se'ns vagi aquest dolor. Però en realitat no sabem el per què tenim aquell dolor. El que volem és que marxi per continuar amb la nostra vida normal. Continuar anant a treballar, continuar anant al gimnàs, però no ens hem plantejat mai el per què tenim aquell dolor. Llavors, a la vida, a part del nostre dia a dia, que és anar a guanyar els diners i estar amb la família i passar-ho bé, hi ha una part emocional molt important. I llavors aquesta part emocional està en el cos i es va guardant en memòries. Llavors, què passa? Que a vegades ens fa mal el peu i és perquè potser hi ha una memòria que és una energia que està bloquejant aquell peu i fa que et faci mal. Clar, tu vas al metge, et prendràs un analgèsic, alguna cosa, i potser marxarà aquell dolor en aquell moment. Però al cap del temps, potser torna a venir. Però per què? Perquè aquella energia continua estant allà, que és el tema de fons que fa que tinguis aquell dolor. O sigui, la kinesiologia no va buscar el símptoma només, sinó que va buscar quin és l'origen que està provocant aquell símptoma.
0: I justament vaig veure un vídeo que m'ha fet pensar en el que estaves dient, no? És una història d'un home que està buscant un esclau sota una farola. I un altre ve i diu, què busques? Aquí unes claus que m'han caigut i no les trobo. Diu, t'han caigut aquí la farola? Diu, no. Diu, m'han caigut allà, veus allà que és tan fosc? Diu, m'han caigut allà. I diu, i per què busques de la farola? Diu, bueno, perquè aquí tinc llum i m'hi veig, no? També és això, no? En comptes d'anar a buscar el problema, l'origen, no? Anem a la solució fàcil, no? Que ens alleugeix o que ens és més fàcil o que ens és més...
2: Que ens deixi seguir amb la nostra vida, que és el que ha fet el Volentos. Vull que ens van passar això, per seguir amb la meva vida normal, que jo estava molt bé i ja està. Però clar, què passa? Que si, per exemple, tu ets una persona que et desvaloritzes molt davant de la vida, doncs potser concentres, és un exemple, que no té per què s'hagin, en aquell peu concentres aquella energia d'aquella desvalorització. Vale, no passa res perquè el peu estava net. Però que tu tens, un altre vol et desvaloritzes. Tornes a ajuntar una altra energia més. Llavors, què passa? Que al final, aquell peu acaba tenint un conjunt d'energia que l'està bloquejant i és quan comença el dolor en el cos físic, que és el que nosaltres sentim. Però clar, és que allà has ficat una pila que no, o sigui, no té per què ser ara d'aquest moment, sinó és al llarg de la vida s'ha anat concentrant una pila de temes emocional que al final pues, el peu ja no pot més.
0: Ara, per exemple, hem entrat, i veiem el bany de gongs de l'11 d'octubre. Com seria, per exemple? Expliquem, això diu que dura una hora i mitja, és a partir de les 11.
2: Sí.
1: Bueno, justamente el otro día fuimos a hacer con los chicos que lo facilitan, fuimos a participar de un bañegón con ellos y fue una experiencia totalmente diferente. Nunca habíamos vivido una experiencia, es un viaje sonoro, por decirlo de alguna manera. Ellos tienen una serie de instrumentos, básicamente gongs, también tienen instrumentos que recrean los sonidos de la naturaleza. Y tú te estiras en la esterilla, cierras los ojos, te pones cómodo y te relajas. Entonces empieza tú un viaje de sonidos que te transporta. Te transporta no solo a donde ellos igual quieren llevarte, sino donde tú quieres ir. ¿Vale? Entonces aquí lo importante es dejarse llevar, porque lo primero que hace el cuerpo normalmente es resistirse. Es que estoy haciendo aquí, esto qué es, madre mía. Y es normal. Luego, una vez que te relajas, empieza el viaje. Y es un viaje que los sonidos te llevan. Es la misma manera que tú te pones los cascos y escuchas tu playlist y eso te lleva a un estado de tranquilidad, de excitación, de lo que sea. Pues esto es igual. Esto es un viaje sonoro. Creo que la mejor manera de explicarlo es un viaje sonoro para el cuerpo, para la mente y para el alma.
2: Però són sons de la natura, o sigui, per exemple, et fiquen sons que tenen que veure amb el mar, a vegades tens la sensació que estàs immers en una selva, llavors fas com una immersió dintre d'un món sonor on només sents la música d'aquests instruments tradicionals que ells fan servir, la dels gongs, i clar, estàs allà amb els ulls tancats, sense llum, i al començament el cos és com que és reticent, és com quan a vegades et fiques al llit que comences a fer una volta cap a un costat, cap a l'altre, no t'hi trobes bé i dius, que avui no estic bé, no? Però és perquè el cos no coneix això i ho ve una mica com un perill, com que què és això? Però un cop et relaxes i dius, vinga, va, buah, és brutal, perquè entres en un estat de relaxació que és brutal.
1: También es cierto que esto, sobre todo nos lo decían ellos, que cada uno vive una experiencia diferente. O sea, esto ha sido un poco nuestra experiencia, ¿no? Pero sí que es importante que cada uno hace su propia. Lo mismo que para ti una canción tiene un valor, un significado, para mí esa misma canción puede tener otro valor y otro significado, ¿no? Y este viaje de gongs, de baño de gongs, es un viaje diferente para cada uno.
0: Totes aquestes activitats acaben després amb l'espai gastronòmic?
1: Bueno, justamente lo que estábamos acabando de cuadrar con la Ana, justamente antes de venir aquí, lo estábamos comentando, era la idea que teníamos, pero no la acabamos de plasmar. Y justamente esta mañana hablábamos y los dos, cada uno por su lado, uno le hace el comentario al otro y yo también había pensado en esto. Y si cerramos el baño de gongs con una comida de las feixas, y dijimos, sí, vale, ¿qué necesitamos? Porque, ya sabes, nos gusta mucho planificar e intentar que todo lo que hacemos ponerle el máximo de amor y de cariño. Y sí, ahora falta un poco modificar la ficha que aparece en la página web. Y el domingo, el lunes, ya lo publicaremos en Instagram y en el grupo de WhatsApp. Y sí, la idea es esta, la idea es hacer el baño de gongs. Después del baño de gongs es importante hacer una especie de... Haremos un pequeño aperitivo para bajar a tierra. Pues cuando acaba el baño de gongs quedas un poco como diciendo, no sé dónde estoy, si estoy en Júpiter. Sí. Y normalmente son frutos secos, cosas así que te hagan bajar a tierra. Y luego haremos la comida.
0: Doncs això, hi ha aquestes activitats, aquestes sessions que fareu vosaltres directament, n'hi ha que vindran gent que col·labora amb vosaltres. Hi ha un grup, un canal de WhatsApp, crec, per
1: sí,
0: estar al dia.
1: Sí, en realitat és un grup. Sí.
0: On doncs aneu informant de tot això.
1: Sí.
0: Que també està bé, perquè si no vols anar a buscar les xarxes, t'arriba, no?, a través del WhatsApp. La gent que diu, ostres, jo el que vull és l'experiència gastronòmica. Això individualment no hi serà com a tal, com a restauració, però veig que sí que també feu propostes ara, per exemple, per Festa Major.
1: Sí.
2: Potser ho farem així, en dies sueltos, en festivitats, però no d'una manera habitual com fèiem abans tots els caps de setmana. O sigui, no serà el nucli del negoci, no serà la restauració, però sí que ho podrem, potser ho farem d'aquesta manera.
1: Sí que és cert que en una de les idees que tenim, que poco a poco las tenemos que ir elaborando y darle forma, por ejemplo, está la opción, yo qué sé, por ejemplo, el día en la temporada de carchofas, hacer un día de carchofada.
2: Vale, el día calçots, una calçotada.
1: Cuando acerca el sol, también abrir el espacio y abrirlo para hacer una calçotada y con cosas de temporada, cosas bueno, que encajen dentro de la propuesta que nosotros tenemos pensada.
0: Que sigui una experiència. Exacte. No sigui allò, on anem a sopar avui, anem allà. No, això ja s'ha acabat.
1: Es cierto que cuando la gente venía, nosotros intentamos, siempre decíamos con los trabajadores entre nosotros, que ya el solo hecho de la gente, en el momento que se sentaba, el hecho de comer ahí tiene que ser una experiencia para ellos. Porque, bueno, ya lo hemos comentado más una vez, ¿no? Al final es toda gente que está trabajando durante la semana, durante el mes, venía a nuestro espacio, se sentaba, compartía con su mujer, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, y era la experiencia de estar, compartir y comer, todo alrededor de una mesa. Ahora es un poco la mesa se transforma en un espacio mucho más grande, mucho más abierto y con más cosas para hacer.
0: Jo ara fa molts anys que no visc a Sant Joan i a les nits no vaig a sopar por ahí, però jo ja recordo també, ja era especial venir quan hi veníem, no? Vull dir, també hi havia relació per altres coses, amb les visites també i altres... Però ja ho era una experiència diferent, ja era pujar allà dalt.
2: Quan tu fas una cosa, un servei cap a les persones, has de pensar, nosaltres sempre ho vam plantejar, que no has de pensar només en el tema econòmic, sinó has de pensar que aquella persona ja té una vida i quan ve allà, què és el que espera? I a partir d'allà, tu li tens que proporcionar en el màxim possible aquella experiència. Si tu, per exemple, estàs enfadat aquell dia perquè has tingut un problema, el que no pots anar és a una taula i anar amb morros i dir això és així, perquè estàs de mala. No, això tu quedes a casa, allà li mostres un somriure perquè és el que aquella persona mereix, perquè ella també té els seus problemes, i allà mereix un somriure. I després els teus problemes te'ls arregles a casa. Però per això ho vam considerar sempre com tota una experiència, no? Perquè jo dic això, però també des que el plat estigui net, el menjar estigui al punt, si se l'has passat es repeteix, perquè has de pensar en la persona. I després, quan aquella persona està contenta, ja tot l'altre ja vindrà.
0: Que no sempre és fàcil, eh? Jo també em trobo un vas en aquesta situació, perquè jo... Avui no, avui estic molt content i a més a més que heu vingut. Però hi ha vegades que també estàs fotut o alguna cosa i has de fer una entrevista i no? És una mica semblant. Has de, en aquell moment has de fer el que s'espera que facis.
1: Però eso, Joan, és algo normal. Al final somos humanos.
0: Sí.
1: Y nosotros hemos cometido muchísimos errores. Y todos cometemos errores.
2: Lo que pasa es que más que errores es a veces pararse a pensar en la vida, o sea, en ese momento y decir, no es justo que yo le transmita a esa persona mi porquería o mis problemas. Ella tiene los suyos. Yo no soy quien para transmitirla. Más de los que ya tiene, le voy a transmitir los míos. ¿No? A veces hay que pararse, se ha de parar a pensar y decir, a veure, què estic fent? I llavors allà és quan tot s'equilibra i agafa un ordre.
0: Ara que s'acosta la festa major, que hem explicat això, com anirà això? Perquè no, tampoc serà obrir el restaurant. És només per grups, veig?
1: Bueno, el sábado a la noche ya tenemos las mesas cubiertas. Y ahora
0: la gent potser els trobava a faltar, no?
1: Sí. Sí. Tampoc és que abriremos todo el espacio, pero sí que el espacio que hemos abierto ya lo tenemos a tope. Y entonces ahora nos planteábamos el domingo al mediodía, nos ha llamado gente, pero claro, igual no son grupos de más de 10, que era lo que teníamos pensado, y entonces, bueno, lo hemos estado hablando con Ana y, bueno, creemos que sí, que podemos abrir. Lo que pasa es que lo que sí vamos a hacer es como... ya no es como antes, que el género, de alguna manera... lo podías...
0: entraban unos, rotían unos...
1: Sí, y además tenías mucha más rotación, ¿sabes? Entonces podías pedir más cantidad de cosas. Lo que haremos es, hoy justamente enviaremos un mensaje al grupo de WhatsApp y lo colgaremos en Insta, que quedan las últimas plazas para el domingo, que hay un menú, pero que si hay algo que les venga en gana comer, que nos lo digan antes del domingo. Y entonces ya miraremos a ver si es posible. Ya tenemos, por ejemplo, un grupo que dice, oye, nosotros somos 7 y queremos 4 entrañas y 3 de costillar de cerdo. Vale, qué problema. Ya, yo fuere más allí. Pero bueno, eso. Y luego está lo del martes, que es la comida en el cubilar.
0: ¿L'espai l'heu canviat?
2: Una miqueta per dintre sí que l'hem retocat. Sí. No molt, però una miqueta sí que... Ja no és tan menjador, o sigui, ara hi ha altres tipus de la decoració, això ha canviat una mica, però després estructuralment no, és el mateix.
1: Sí. Afuera sí que hemos quitado vallas, algunas vallas que teníamos especialmente si venían niños y tal, eso, pero estructuralmente no.
0: Molt bé, dic que també en els darrers mesos també hem coincidit que heu preparat algun pica-pica o un esmorzar quan hi ha una trobada o així, i va ser espectacular. Això també ho continueu fent? És una cosa que és...
2: Sí, la veritat és que sí, però per això que us dèiem també, no? A nosaltres ens agrada cuinar. Llavors, tampoc no trobem que tinguem que tancar una porta a algú que ens agrada fer. Perquè al final el que amb l'Agus també ens hem plantejat és que quan hem arribat als 50... D'alguna forma, en aquesta vida has de fer el que et ve de gust. O sigui, no sempre tens que estar fent coses per obligació o perquè toca, sinó flueix i fes el que et vingui de gust. I si a nosaltres ens agrada cuinar i ens agrada fer aquestes experiències que també et mouen per dintre, no? Ai, ara què faré? Faré galatetes o faré un pastís o portaré una pedra allà per decorar? Tot això t'omple perquè et fa estar viu per dintre, no? Llavors aquestes coses ens agraden per això, no? Perquè ens mouen i ens fan sortir del que fas cada dia.
0: Home... jo dels esmorzars que he vist allà, perquè normalment fan moltes coses, dels esmorzars que he vist era el més espectacular, perquè era molt cuidat i molt, molt variat i molt sa, a més, vull dir, estava molt...
1: Mira, justamente de lo que comentabas recién, nosotros en abril, mayo, hicimos un curso de emprendeduría con los chicos de Más la Folcra.
0: Sí, os he visto una buena foto.
1: Sí. Sí, ha sido espectacular, ¿eh? O sea, si el año que viene lo vuelven a organizar, para quien quiera hacer un curso de emprendeduría que vale la pena, nosotros lo recomendamos al 100%. Y una de las... Nos hemos aprendido muchísimo con ese curso, un montón de cosas. Pero una de las primeras cosas que aprendimos, una de las ponentes, que creo que era Lola, nos habla de la caja de herramientas. Nos dice, al final, todos tenemos una caja de herramientas. Lo que tenemos que saber es qué herramientas tenemos. Entonces nos hacía hacer un ejercicio de identificar cada una de las herramientas que nosotros teníamos. Y cuando veíamos esa caja de herramientas, teníamos que saber decir, ahora voy a utilizar esta herramienta, ahora voy a utilizar esta, pero la tienes toda, no desechas ninguna herramienta. Al final, nosotros venimos del mundo de la informática. Nos hemos transformado en restauradores, en gestores de equipos, hemos trabajado con proveedores, nos hemos venido preparado para... Llevamos 5 años preparándonos para este cambio, para abrir un mundo nuevo delante nuestro. Son todas herramientas. Yo no tengo por qué... si necesito la herramienta de informático... la sacaré. Si necesito si quiero utilizar la herramienta de cocinero y me lo paso bien, la sacaré. Si quiero utilizar la herramienta de gestor de equipos o de o dar asesoramiento, la sacaré. Y me acuerdo que luego de esa clase fue como un despertar nuevo, decir, no tengo que desechar nada. De todos mis dones y habilidades que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, no tengo que desechar ninguna.
0: Tienes que aprovecharlas, es interesante.
2: Pero la clave es siempre utilizarlas para hacer lo que te ve de gusto.
1: Sí.
2: No para supervivencia, porque necesito y ahora tiro de aquí, de allá. No. Se intenta hacerlo de acuerdo. Y a mí me ve de gusto eso y tengo las eines para hacerlo, entonces lo aprofito y lo hago.
0: Muy bien. No sé si voleu afegir alguna cosa más. Tot el que hem explicat es posa en marxa a partir de ja o ja està en marxa?
2: Ya está en marcha.
1: Sí, ya está en marcha. Ahora tenemos planificado el taller. Bueno, tenemos lo de las comidas de la Festa Major. Tenemos al Bany de Gongs. Ahora próximamente publicaremos dadas de taller de constelaciones familiares, grupales. i també d'alguna activitat que l'Anna està preparant.
2: És possible que fem també dintre de poc un taller d'alquímia femenina, que és també amb ball, però d'una música determinada, que amb una persona que et va guiant, i llavors també tu vas ballant però amb els ulls tancats, et deixes portar per aquella música i el que aquella persona et va dient, i bueno, també és una experiència molt, molt maca.
1: Tenim una casa molt bonica, tenim un entorn espectacular ahí alrededor de las feixes, y queremos tocar naturaleza y queremos aprovecharlo todo y hacerlo todo, seguir haciéndolo todo con mucho cariño y con mucho amor.
0: Jo ja ho tancava, però ara aquesta hora ja em ve gana a mi, i he vist aquí els Pai Dolç també, que veig que també això, també pots encarregar brownies y pastís de formatge.
1: Sí, ese era un proyecto que cuando estábamos con el cambio, porque al final cerrar esta etapa, entre comillas, no fue tan sencillo como pensábamos, ¿vale? O sea, cuando llegó diciembre dijimos, bueno, ya está, ya lo tenemos, nos vamos de vacaciones, volvemos y es un pim pam, y no es así, porque mentalmente
2: hay un duelo.
1: Hay un duelo. Y teníamos que pasar ese duelo. Y bueno, lo hemos ido pasando, porque es cierto que la decisión fue nuestra, que nadie nos obligó, ninguna situación, o sea, fue una decisión exclusivamente nuestra, pero aún así son 18 años, bueno, y entonces en esta idea de la caja de herramientas, luego la web la hicimos toda nosotros, en esta caja de herramientas lo que vimos es, lo primero que descubrimos es, oye, si abrimos este proyecto nuevo y tal, ¿por qué tenemos que dejar de hacer postres? Si la gente cuando venía aquí a comer flipaban con los postres. Entonces empezamos a ver cuáles eran los postres más emblemáticos, ¿no? De los primeros que Lana empezó a hacer, y era el brownie y el pastel de queso. Y le digo, pues vamos a abrir una puerta, vamos a abrirlo, o a entreabrir una puerta para ofrecer un servicio de gastronomía como parte del espacio gastronómico, un servicio de postres. Y bueno, hemos abierto la puerta, no la hemos la hemos querido empezar a potenciar, pero la hemos frenado porque creíamos que bueno, que tiene que ser poco a poco, pero está la puerta ahí medio entreabierta, está en marcha, pero bueno, va un poquito más lento de lo que nos pensábamos. En
0: tot cas, això, està pendent d'aquesta pàgina web també, maslesfeixes.com, on anem trobant tot això. Ara sí, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I que vagi molt bé aquesta nova etapa.
1: Gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, un sèrie ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem. I aquest pròxim dissabte engega el compte enrere per la festa major de Sant Joan, com sempre, amb la presentació al Palau de l'Abadia del tradicional monogràfic que enguany està dedicat al 25è aniversari del jovent actiu Sant Joan i el jazz. A l'espera que el monogràfic arribi a les vostres bústies, avui en parlem amb la Martina Folcrà, que ha estat la coordinadora i autora del text a partir de les aportacions de membres de totes les generacions del jazz. Hola, Martina.
4: Hola, bones.
0: Què tal? Com va això?
4: Bé, amb ganes de que ja comenci la festa major, la veritat.
0: I aquest any deu ser especial per tu, perquè això d'escriure el monogràfic és com un honor per molts.
4: Sí, un honor i un gran repte ha sigut, perquè posar 25 anys d'una entitat en unes quantes pàgines d'un paper, la veritat és que no ha estat una cosa gaire fàcil, però al final crec que el resultat ha estat prou satisfactori i estem molt contents i amb ganes de que pugueu rebre'l i que us agradi, que pugueu ser també una mica part del jazz, tant els que n'heu set part com els que no, i que pugueu conèixer la història d'aquesta entitat al llarg dels 25 anys de la seva història.
0: Nosaltres hem pogut tenir accés a la prèvia abans de la impressió, l'hem pogut llegir per poder fer l'entrevista, i és això, no? Ho dèiem així, no? Crec que has parlat amb totes les generacions, amb
4: un hem parlat amb algú, amb unes quantes persones de cada generació, però al final també tenir una mica de la seva visió, perquè pues, quan es va fundar el jazz jo no havia ni nascut, per exemple, saps? Vull dir que no, per tenir una mica com la realitat de cada un, i la veritat és que hi ha coses que sí que sabíem perquè es diuen pel poble, que s'han anat passant de generació en generació, però hi havia moltíssimes coses que no en teníem ni idea, i la veritat és que també m'he après moltíssim, i fent això encara hem reiterat l'orgull de poder formar part d'aquesta entitat, i l'orgullosos que n'estem que estigui aquí Sant Joan l'entitat.
0: Clar, d'aquells primers anys ja en fa 25, són anys, vull dir, no sé si t'has trobat amb versions diferents d'un mateix record, no sé si hi ha gent que ho recorda una cosa de formes diferents.
4: A vegades gent de cop, no que es recordin de manera diferent, però gent que et diu, ostres, és que jo això no ho recordava, i que l'altre et deia, sí, perquè va passar no sé què, i llavors ells mateixos com es van engrescant, recordant coses i anècdotes, i també és bonic això, com tornar a recordar moments i experiències que has viscut amb gent que pues, potser ara no hi tens tanta relació, però que en un moment de la teva vida va ser molt important, i per tant, doncs, això també és com molt bonic.
0: Com deies, tu no havies nascut quan va néixer el jazz. No sé si, què és el que t'ha sorprès més o què desconeixies abans de començar el treball?
4: O sigui, al principi quan vam començar a fer una mica el monogràfic i estructurar-lo, perquè clar, també havies de mirar una mica el que volies dir, no? Sí que a mi em cridava molt l'atenció i tenia molta curiositat per saber els motius que els havien empès a crear aquesta entitat al final, perquè és com, ostres, quina inquietud van tenir tots aquells joves per de sobte dir, vale, pues crearem una entitat autogestionada que donarà tret d'inici a la Festa Major, perquè sí que és veritat que ara fa un o dos anys que l'Entrevoltes, malauradament, no dona tret d'inici a la Festa Major perquè tenim el Fira Músics, però vull dir que des de fa 25 anys gairebé, que ha estat el que ha donat tret d'inici a la Festa Major, perquè abans no hi havia res els divendres, vull dir, la Festa Major s'iniciava el dissabte al matí, i era com, ostres, què els va cridar, que els va empènyer a poder tenir pues, això, una nit només pel jovent, creada per ells, i pues, també alhora destinada per ells directes, saps? I com, això és una de les coses que tenia com més curiositat per saber de la primera generació, al final.
0: Caldria saber, ara m'ha entrat la curiositat per buscar-ho, si justament aquell any, el primer Entrevoltes, si va acabar sortint el programa de Festa Major, si la Festa Major es deia que començava el divendres o el dissabte, perquè això, sí que recordo que gent molt purista deia no, la Festa Major comença el dissabte amb el repic de campanes, no?
4: Sí, clar, al principi sí que hi havia una mica aquesta mentalitat, però ara ja, com tothom sap que la Festa Major dona tret d'inici amb l'Entrevolts, bueno, el Fira Músics en aquest cas, però com que s'ha anat passant dels anys i que tothom ja ha guardat la data del segon divendres de setembre com per assistir a l'Entrevoltes.
0: No, ara ho he vist, eh? Justament m'ha donat temps a buscar-lo l'any 2000. El 8 de setembre, divendres, a les 11 de la nit, ja parlava dels concerts d'Umbilical i de Dos Minguets.
4: I exacte, va ser la primera edició aquesta de l'Entrevoltes.
0: El que no recordava és que aquella mateixa nit hi havia ball al pavelló amb Moonlight, curiós. No, això no ho recordo gens.
4: Això no ho sabia jo, que es havien contraprogramat dues activitats. No me'n van parlar, d'això.
0: En tot cas, una es va acabar menjant l'altra.
4: Segurament.
0: Això, expliques que el jazz va néixer perquè una colla de joves considerava que no disposava d'un espai propi dins de la Festa Major.
4: Exacte.
0: Quin era el context d'aquell moment?
4: Sí, clar, en aquell moment el que a mi m'han anat parlant també, sobretot he parlat doncs, amb les primeres generacions, amb en Pere i la Gemma Esquerrà, amb en José Aguacil, amb en Pere Villanueva, que són una mica els que van crear ells i uns com els altres l'entitat, i ells el que m'explicaven és això, que trobaven que al final els joves no tenien un lloc a la Festa Major de Sant Joan perquè tot era pagant, que veien que hi havia moltes sardanes, que hi havia moltes coses a l'embalat, però al final ells no sentien que la Festa Major era seva, saps? I d'una mica aquí neix la inquietud de, vale, doncs, ostres, veiem que ens passa això, som una colla de gent que estem engrescats en poder fer coses, que tenim ganes de fer coses, pel context també històric, una mica que hi havia fa 25 anys, i llavors doncs van dir, vale, doncs, no ens ho faran, doncs ho fem nosaltres. Creem una cosa nosaltres de i per les joves. I una mica a partir d'aquí doncs, neix l'Entrevoltes, el primer Entrevoltes, que és el que comentaves tu ara, i després, amb els diners recaudats d'aquest Entrevoltes, és quan es pot formalitzar el jazz. Vol dir que el primer Entrevoltes es fa sense un paraigües d'una entitat a darrere, diguem-ne. Vull dir que el jazz sempre va un pas més enrere que l'entrevoltes, perquè primer es va fer l'entrevoltes i després amb aquells diners es va poder formalitzar el jazz, i no va ser fins l'any 2001 que va ser quan ja l'entrevoltes va ser fet pel jazz, va ser com el primer any que es va, que van haver-hi la sinergia de l'entitat amb la festa.
0: No sé si consideres que tot això és cíclic, perquè de fet crec que això fa 25 anys es rebutjava una mica aquell model de festa de l'embalat típic, no?, i d'això, però crec recordar, i això hauríem de parlar perquè jo tampoc havia nascut, però que justament l'embalat també va néixer d'una forma semblant, és a dir, d'un grup de gent que va dir hem de renovar la festa. En tot cas, per això, fa 25 anys es va crear una entitat que ja pensava, no?, en què hi hauria d'haver anat relleu cada 2x3 i que si l'entitat es deia Jovent Actiu Sant Joaní hi havia d'haver-hi joves i en algun moment s'havia de passar la torxa amb alguna altra generació, no?
4: Sí, totalment. O sigui, és el que deien els de la primera generació, que ells tenien molt clar que el nom era Jovent Actiu Sant Joaní. Vol dir, encara que els hi fes mal i que et fa pena al principi, doncs era una entitat que no estava destinada a tenir la mateixa junta durant ni 10 anys, però és que ni tampoc 5 o 6, saps? Uh-huh. Vull dir que al final era ser una cosa que era un relleu i com trencar una mica amb l'esquema de, vale, marxa algú, ai, quina pena, no sé què, l'entitat no tornarà a ser la mateixa. No, una mica amb la il·lusió de dir, vale, és que tens tu la responsabilitat de poder traspassar tot l'aprenentatge i tots els objectius ideals d'aquesta entitat a una nova generació, perquè ells, amb tot això que els has donat, amb tots aquests teus coneixements i aquest relleu, puguin modelar una mica l'entitat. I crec que això també és el bonic, perquè al final, al llarg d'aquests 25 anys, el jazz ha evolucionat, ha canviat molt, s'ha hagut d'adaptar també a totes les adversitats i a tots els canvis que hi ha hagut a nivell general de la societat i del poble, però com que l'essència i l'essencial de l'entitat és el que ha anat mantinguent, per tant, és com lo bonic de que cada generació ha portat el seu granet de sorra, però sense sortir-se molt de la línia que es va crear doncs fa 25 anys aquesta entitat.
0: Moltes vegades això, en les entitats el relleu, les juntes es fan com per obligació, perquè hi ha un desgast a vegades són doloroses, és a dir, costa trobar algú que s'hi posi. En el jazz hi ha la sensació que també pot passar, que hi ha les primeres, que has de buscar qui hi haurà el relleu, i que al principi potser costa una mica perquè s'han de posar al dia, però que això és una cosa com del dia a dia de l'entitat, no? El relleu.
4: Exacte. Sí, o sigui, jo crec que al principi també quan has de començar a voler buscar un relleu, perquè clar, nosaltres, per exemple, que ara ja fa uns quants anys que hi som, que és com, vale, no volem marxar ja imminentment, però sí que hem de doncs començar a buscar una mica el relleu, sempre és amb els nervis de, oh, merda, i si som l'última generació, en plan, què, saps? Quina pena, no?, que el jazz mori amb nosaltres. Però jo crec que quan ja

0: jovent disposat a agafar les rendes i a poder mantenir el llegat i a la història de l'entitat, i crec que això també és com molt bonic.
1: El monogràfic també ajudarà, no? A aquesta gent ja els hi podeu dir, mira, primer llegeix això per posar-te al dia.
0: Els hi passarem el monogràfic quan, abans de formar part de l'entitat, i així ens estalviem una reunió gairebé.
1: Exacte. Hi ha hagut algun moment en què la continuïtat del jazz estigués en perill?
0: Mira, a mi pel que m'han explicat, sobretot durant els anys de la pandèmia, que hi va haver molta caiguda en tot el que és social, oci i això, sí que perillava una mica, però perquè més la generació que els hi va tocar la pandèmia era una generació que en principi s'ho volien deixar aquell any, i llavors amb la pandèmia van anar arrossegant, es van cremar molt perquè, clar, aquell any no es podia fer res, estaven en números vermells, pobres, vull dir, l'entrevoltes que van preparar amb totes les mesures de seguretat i tal, al final no es va poder fer, llavors el següent es va haver de fer el pavelló assentat. Vull dir, saps que era com una mica ja de cremat entre tot, i sí que doncs, perquè en aquella generació, per exemple, que hi havia la Carla Riera, en Guillem Planagoma, la Carla Tor, l'Èlia Vallejo, vull dir, parlant amb ells era com, ostres, ho veiem perillar, però perquè nosaltres estem cremats, volem sortir-ne ja, i no trobem a ningú. I llavors va ser quan vam entrar nosaltres, de, doncs, que ens van agafar un dia i ens van dir, mira, hi ha això, nosaltres volem deixar-ho, però perquè ja no ens hem cremat molt, ja som grans, no volem, i és que us ho donem tot, vale? Vull dir, espavileu-vos. I sí que va ser com una mica ells quan ho vam veure per allà, perquè després, pensant, reflexionant-hi una mica, ens comentava, ostres, és que, esclar, vam agafar-vos a vosaltres i no vam fer gaire traspàs, o sigui, sí que van estar un temps amb nosaltres, però com estàvem tan cremats també i veiem tan poca sortida, no veiem la llum al final del túnel, que us ho vam deixar tot relegat, i potser no és la millor manera. Però bueno, llavors al final nosaltres els hi dèiem, mira, les coses van anar com van anar, també va ser una manera d'espavilar-nos nosaltres, perquè ens ho vam haver de fer, vull dir, era com, hem de tirar-ho endavant, sí que òbviament ens ajudaven en tot el necessari, i quan els hi demanàvem coses sempre estaven allà, saps? Però era una mica d'on, vale, tirem de les rendes d'algú que ara mateix està com molt en stand-by, perquè porta uns anys que no estan funcionant les coses a nivell general, saps? No només de poble, i llavors era potser el moment amb més impàs que la gent deia que els hi feia perillar una mica. I sobretot també amb la primera generació, també em comentaven, que clar, els al principi ho van crear-ho, però no sabien si era una cosa seva o que de veritat funcionaria, i llavors sí que en el prim pas de la segona generació es va veure el fruit que sí que era veritat, que no era una cosa només d'ells, no era un projecte només d'aquesta colla, sinó que era un projecte a nivell de poble, i tampoc no van tenir problema en fer el relleu, però sí que hi havia els nervis aquests de dir, ostres, si ningú vol agafar el relleu, l'entitat mor aquí, bueno, ha estat una prova i ja està, però al final 25 anys després estem aquí, per tant alguna cosa hauria de funcionar.
1: I està bé també aquests moments durs, especialment el que comentes de la pandèmia, no? Que potser aquella junta té una sensació agredolça, però com el temps, doncs, se li ha donat la importància que tenia, que és que van justament, tot i a les circumstàncies, ho van mantenir.
0: Sí, exacte.
1: Ja ho hem comentat i tothom ho sap, que una de les activitats principals, si no la més important i justament la que a través de la qual va néixer l'entitat, és l'Entrevoltes. Hi han passat gent com Dus Minguet, la Pegatina, els Catarres o Itacabant, per dir-ne d'alguns dels més antics, que això, que moltes vegades venien aquí com a grups emergents, i que al cap d'un any doncs te'ls trobaves a grans cartells. Dus Minguet, justament, va passar que quan van venir ja eren coneguts, però perquè havien estat contratats un any abans, quan no. Hi ha molta intuïció musical, no? No sé si també hi ha una part d'atzar. Què hi ha aquí?
0: Juga una mica tot, jo crec. Nosaltres sempre tenim la broma amb les meves amigues, que diem que tothom que passa pel jazz després fa el salt a nivell més nacional, perquè és veritat que si tu et mires els cartells de tots aquests 25 anys, que de fet tindrem una exposició dels cartells durant l'Entrevoltes de tots els 25 anys aquests, feu-hi una ullada i veureu que la majoria dels noms són coneguts, i quan van venir aquí no estaven en cap de cartell de cap festival, i ara la majoria hi són, alguns s'han retirat, però s'han retirat per todo lo alto. Llavors, que és una mica aquesta conya de que sempre és com el tret de sortida per tirar cap amunt, I el que comentaves d'aviam si hi ha intuïció, aviam, sí que és veritat que et mires una mica i has d'estar atent al panorama musical català, en aquest cas sobretot, per saber una mica qui destaca i qui serà una mica més conegut, perquè alhora tu també t'interessa doncs, contractar algú que sigui mínimament conegut, però que tampoc et costi molts diners, perquè òbviament tampoc t'ho pots

0: permet, ets una entitat autogestionada de Sant Joan de les Abadesses, saps? Vull dir, tampoc no pots tirar a moltíssimes coses, però sí que és una mica el tenir visió i alhora una mica també l'atzar de dir, aviam si pues, en aquests al final t'acaba sortint bé i llavors acaben pujant amunt, que això és a vegades lo interessant, poder-los contractar abans de que facin el salt i llavors ja són coneguts quan venen a l'entrevolta. Això és com la cosa ideal. No sol passar moltes vegades, però sí que a vegades ha passat i llavors pues, supercontents de que puguin haver tocat al nostre poble i que tinguin un bon record també, sobretot ells.
1: De fet, ja et podem... No sé si podem anunciar ja els d'aquest any, que tocarà aquest any, o no?
0: Sí, jo crec que sí,
1: Sí?
0: perquè o sigui, jo crec que quan ja s'haurà publicat el cartell, per tant, no hi ha problema.
1: Que són grup de ties, Grugui, Ruth, Fades, i la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. Per cert, l'altre dia ho comentàvem, DJ Tete fa servir un logotip que fa pensar amb el Tente, no sé, no?
0: És un... Digue.
1: Amb les joguines aquestes que d'altres generacions.
0: És un noi de Campdevànol, que la veritat és que ja ha vingut bastantes vegades per al jazz i estem molt contents perquè porta també molta gent de la comarca, és el que agrada més al jovent també, ara una mica el DJ. Ens ha costat fer una mica el pas perquè històricament durant l'entrevoltes mai hi havia hagut DJ, però sí que és veritat que ara els gustos estan canviant, les generacions també una mica i pues, acabar amb un DJ sempre és com que anima una mica més la festa i llavors pues, ja ha vingut algunes vegades com és en el Carnaval d'estiu i això, i ens agrada molt com ho fa i vam dir, bé, doncs apostem també per ell per l'entrevoltes i ja està.
1: Com a curiositat, que ell fa servir aquest logo d'aquesta joguina antiga del Tente,
0: Sí.
1: de la marca Exin, que és com un Lego. Curiosament, el logotip original el va fer en Jordi Canelles, que justament és qui ha dissenyat el monogràfic. Queda tot
0: Queda
1: tancat.
0: tot en família al
1: Sí,
0: final.
1: sí, sí. El monogràfic també parla del carnaval d'estiu, dels escorxadors, de les diferents activitats organitzades durant l'any. Quina d'aquestes propostes creus que explica millor la capacitat del jazz per inventar-se nous formats?
0: És que crec que no te'n podria dir una, perquè al final totes han contribuït a poder estar on estem ara. Sí que és veritat que com cada generació ha contribuït de la seva manera, en el monogràfic també s'explica i ho explicarem el dissabte a la presentació, però la primera generació va ser com la creadora tant de l'entitat com de l'Entrevoltes, la segona generació va crear el Primavera Viu, que durant uns quants anys va tenir molt d'èxit i va poder portar en el poble nom Antònia Font, va tocar xarango també, vull dir, grups amb molt renom. La tercera generació va ser l'encarregada també de portar el mític Carnaval d'estiu, que ara ja no hi ha tot el jovent de la comarca gairebé espera la data del 1 d'agost per poder venir a Sant Joan i que, de fet, altres poblacions de la comarca han copiat tampoc no mala fe, però vull dir, com veient com tota la sortida que tenia la festa, han replicat també la seva festa en els pobles, per tant, com corroborant que era una molt bona idea. I la quarta generació també al final una mica va donar un tomb una mica als entrevoltes, als entrevoltes, als escorxadors, va fer moltes provatures, va fer moltes coses, i alhora també va ser l'encarregada d'això del que parlàvem, de superar aquesta pandèmia, que no va ser una tasca fàcil. Vull dir, com cada generació ha fet la seva aportació en com desenvolupar una mica el jazz a la seva manera i aportant el seu granet de sorra. I llavors com no te'n sabria dir una, sinó que són com una mica totes les que marquen aquesta trajectòria del jazz i el jazz no s'entendria sense totes aquestes festes i les festes no s'entendrien sense la globalitat del jazz.
1: L'activitat del jazz, d'alguna forma, això necessita de l'aixopluc de l'Ajuntament, per la cessió d'espais, per equips de so, per les autoritzacions. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col·la

this.